0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Els de la Setmana Santa, el coro, no totes, però moltes, i feien la Setmana de l'Iglésia, perquè llavors feien la Casa Santa, la Casa Santa és que posaven una escala grossa en el saltar major, i ho omplien de purgatoris i remells, i li donen la Casa Santa, i nosaltres anàvem a fer vela, i la vela avui tampoc no saben què és, perquè no hi van mai, no n'hi ha de fer vela. Llavors anàvem a fer vela, mitja hora cada una, ajornades amb un reclinatori baix, de l'altar, i després, sí, llavors provar i cantar tota la setmana. Tota la setmana. Llavors, divendres sant, també feien la professor, també anaven tothom, homes i dones, a cantar seu, i a cantar, llavors, per Pasco, s'al·leluia, també. Sí. Però això, ara són encara a l'església. Anar a la professor i canten seu i això. Però moltes coses que feien llavors, que va, no. El trisàgit, les 40 hores, 5 o jo, que dèiem un temps, fèiem el trisàgit. I ho dius ara ella i les meves, les nostres, i que és el trisàgit. I el trisàgit és Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Llavors ho fèiem en castellà. Però cantàvem una tres veus, amb la seva bola, que era preciós. I anàvem allà a cantar, després vespre, fosquet, cantàvem el trisàgit. I ara això ningú ho sap. De gent bé, com jo, sí que ho sap, però de gent jove ja no en parlen de trisàgit. Perquè si en cujoma, els pentecostes, que no sé si saps què vull dir, és que fan, i fan una altra casta de cosa, però no et sembla que va... És. Llavors anàvem fent les set paraules, divendres sant, el rector de set sermons, i nosaltres anàvem a cantar cada sermó, cantàvem una copla. Amb violins, era molt polita, però tot això s'ha perdut. Així. Divendres sant, i els dijous, també. Bueno, m'ho va solidir, podríem m'ho dir-vos i de l'Iglésia, perquè que sempre estàvem... I clar, eren moltes funcions que fan i havies d'anar a complir també, si podies, això.
2: També me'n record que m'ensenyàvem unes coses que eren, no sé si eren les set paràboles, però no vull ni intentar-ho, perquè sé que a vegades he pensat, recordar-ho i no ho record. Me'n va mostrar moltes de coses, però a mon pare. Les set paràboles era una cosa que és més de la Setmana Santa, el divendres sant, el capellà pujava dalt la trona, i fa les set paraules que digué Crist a la creu, quan el Crist va estar penjat a la creu. Set paraules, com per exemple, tenc set, que va dir, i de Montalló feien un sermonet. I mon pare ja sabia amb una historieta, però jo me sap molt de greu, però és que no me'n record gens. No ho vaig deixar tampoc escrit un món ni res, i no ho record. Es veu que és una cosa que no devia practicar. Així com això de... Des Batlles Blanc i Negre cantant, amb els fiats ara tenen molt de nets, en tenc 9, i cantant amb ells i coses d'aquestes. Però altres coses així no ho recordo, bé.
3: Les set paraules era el capellà. Eren set paraules, eren set sermons molt curts, però feia sort capellà. Set sermons, sí. Ui, doncs, et sapaves. I això es fa, eh? El divendres sant, només.
4: Bon Sant Cristòfol, quatre cavalls, mon pare colcava, eren set. La sumareta, tres, quatre o cinc caixers, i el caixer senyor, bueno, el caixer que fa de caixer senyor, i Sant Cristòfol era bo de passar, en sis o set caixers. Ara és més mal de passar i menys gent que hi ha ara.
2: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, de una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.
5: Sant Cristòfol, bàsicament, són els cavalls, no? Pràcticament com es fa ara, però més, llavors hi havia un protocol més estricte que et seguia més, i era diferent també en quant a les completes i el jaleo. Ara es fa primer completes i llavors jaleo, i el jaleo dura fins que vols. Abans no, jo record que quan jo era lot i, bueno, fins bastant, no fa tant d'anys, que sols va canviar, que primer es fa escaleo i després i feien les tres voltes i després es feien les completes. Hi ha que dir que ara hi ha 40 cavalls, llavors hi havia 4 o 5, i clar, era molt més reduït. I de més antic, el que dona nom a les festes d'estiu de Sant Cristòfol, que els diem Sant Cristòfol de les corregudes. Perquè bàsicament, d'antic, el que es feien eren corregudes. Aquí en el cos, que es diu, aquí baix, allà hi ha unes tanques llargues, i allà corrien els cavalls. Corrien cavalls, corrien ases, matxos, i també corrien homos i al·lots. Sí, el jaleo i la música del jaleo, això és pràcticament modern.
3: El gin era el que anava davant, gin i cunyac, i per festes, si han d'anar molt enrere, es bevia poca cosa. Me record com va sortir la pinya, que no sé, no el dia si n'hi ha, però me record. I llavors la pinya, bueno, va anar un poc avant i me pensé s'ha perdut, que no n'hi ha ara.
6: Bueno, vaig col·locar un any aquí al migjorn, amb el cavall de Vinigal Vell. Era el darrer any que l'any que havien d'anar a espir i hi havia en Carlos, el germà, perquè qui col·locava sempre era en Carlos, el germà, me diu, col·loca'l tu un guany, i jo el vaig col·locar jo. Però no em va anar gaire bé, no, perquè jo no som gaire, no, cavaller. M'agraden molt els animals, però...
7: Sortíem els dissabtes de capvespre a fer voltes després dels cavalls, perquè jo tenia... els cavalls no m'han agradat mai. Però tenia una tia que vivia a la plaça del jaleo allà. I anàvem allà a veure. I llavors els cavalls que va, i sortíem i anàvem a les torroneres, que era el que hi havia. I a vegades hi havia una cosa que podies anar com un columpio, perquè no era... Era una cosa molt senzilla, però bueno... I fes voltes per amunt i per avall, i semblava que hi havia un gentar, i no hi havia quasi res, però bueno, allò era la festa. Si podies anar a les torroneres a comprar un anell, comprar, no, llavors posaven, hi havia com una roda, i posaven una peça, i si endevinaves allò, clar, allò no es trobava mai allà on hi havia la peça i quedava sense res. Però coses així. Venien xufletes. Jo m'agradava molt. I les torneres aquestes venien xufletes. I compraves un pot de cosa d'aquesta. També solia venir un ciutadella amb cambellanes, amb la panera aquella, i comprava cambellanes, si volia, sí. Això era tot. Per tirar aquí no en tiraven, no. Però és que no hi havia... Les botigues estaven obertes, el dissabte. Ten present, jo encara no sé. Podries anar a comprar si volies qualque cosa, o... Perquè en els bars, antes que no vam entrar en els bars, jo ja vaig començar, sí, aniria, però... Tampoc no era... Podries entrar ben tranquil·la dins els bars, els dissabtes a Sant Cristòfol. No hi havia... És que no hi havia gaire cosa.
2: Hi havia una beguda que era rosella, que la mesclaven amb aigua i era més clareta, rosada, i després les dolces. Allò era refrescos que preníem en aquell moment de la vida. Bars i tot, eh? Si no bevia el licor, un refresc, jo la Coca-Cola me'n record molt d'anys d'haver passat sense haver vist mai Coca-Cola, ni haver vist taronges, ni haver vist llimones. No hi havia res de tot això. Hi havia les dolces i hi havia la rosella. Jo crec que el gin ha estat el nombre un. I les herbes ha estat una altra, i és conyac. No, jo, res. Ni gin, ni herbes, ni conyac. Ni pomada, que la vaig provar per saber què era, però només provar. Vull dir, no. Però aquestes eren les begudes.
3: Passant que això fou, entenem a Sant Agustí Vell, que érem oblots, veníem a deixar de Sant Cristòfol a veure el Caleo, i llavors n'hi havia poc, hi havia poc cavalls, hi havia poca gent sense posar-hi, i feies una estona i el diumenge tornàvem a venir a veure una estona de Caleo i a missa i cap allà. Quan era més gros ja els diumenges, bon, Sant Agustí Vell no ho eren grossos, eh? A Sant Vinigau, sí. Ja van venir diumenge vespre i feies una estona pel poble aquí. Amb allà el mateix va sortir. I en Carlos i en Jaume, en Jaume ja hi estona que ha mort. Que es van sortir. Però ja no vaig sortir mai.
7: Bueno, solien treure vestit nou. Volien treure un vestit nou per Sant Cristòfol, sí. Però... Bueno, ben tapadetes. No és que n'haguéssim en vestir anys. Però sí, això sí, sí. Però... Perquè anàvem a missa, bueno, i... La missa dels queixers. I això... Però... No és que no... Futbol, llavors fèiem futbol, que no és que n'hi hagués sempre, però és que diumenge de cabespre solies anar a futbol. Ball. Fèiem ball a la plaça, també. Però, bueno, això ja... 15 anys o això, 16, o sigui que ja hi anava, però tot d'una, de petita, d'aquesta, no.
1: Tenia 15 anyets, jo, i ell 18. I abans, no sé, vam un any per Sant Cristòfol, vam estudiar a ballar, perquè llavors ballàvem, era l'únic que hi havia, en Sant. I d'aquesta manera va començar, llavors mos passejaven. Començava de vespre a l'església, fins a Cana Pilar, al restaurant. La gent es passejava, era l'únic que hi havia, perquè ningú, de bars, de dones, no anem a cap mai. No em vam a cap mai. Mos passejaven, i llavors, diu, bon, mos passejaven, qualque setmana, llavors de gambes, quan van començar a festejar, aquesta fa gambes amb en Miquel. I us van conèixer així. I van festejar 12 anys. I de casat 58.
4: Saps que nosaltres vam a feina a Cana Rita i ells estaven a Vinicudellot i davallaven un camí que se n'anaven a llaurar. D'això també me'n recordo. I elles, qui vols per enamorat? Ningú. Que qui davalla per avall? En el carrer. I que qui davalla per avall, ja sé. Ja he fet 60, que estem junts. Bueno, han tingut qualque guinea, eh? Perquè jo som raonera.
7: És que jo, d'explicar dels Reis, tampoc no ho tenc present. No t'explicaven les coses tampoc com avui. Jo tenc present que m'apartaven d'estudi quan havien de venir els Reis perquè posaven les sabates damunt la finestra i la de davant que donaven al carrer, que al vespre dormien a cavall perquè així els Reis i posaven les sabates allà damunt la finestra perquè me deixessin els regalos. Però bueno, deixaven poca cosa. Per això sí que me'n record. Que m'apartaven d'estudi perquè els Reis passaven, posaven damunt aquella finestra.
5: Bona, una educació que llavors era norma general, diria jo, totes molt, molt influenciada per la religió. Com estem parlant de d'estem del franquisme, que la religió tenia un pes important en l'educació dels fills d'una família, no? En aquest sentit, sí, un poc marcada per l'aspecte religiós i no fer segons què, perquè no estava ben vist, perquè...
7: Llavors havien de fer dijunis, això era, però altrament No ho érem, no teníem de dir això o allò, no, que nostre no ho sentia dir de res, de que fóssim supersticiosos en coses. Ah, perquè allò, els divendres sants no podíem menjar res, i quan eren curem, no podíem menjar els divendres, havíem de fer dijunis. I no podia menjar sobrassada ni res. No, jo que nostre no, perquè ma mare era amb això, m'anava molt d'ella, era molt devota i anava molt en sèrio amb els dijunis, no és com ara, que d'on feim. I no, i jo som un car, el divendres sant solia fer. Jo li deia si mateix no fa els altres dies, que vull dir que... Però no. No en fem. Bueno, no en fem, t'ho dic. Llavors sí. Però no ho eren supersticiosos, tampoc. No, que nostre, no.
4: La boda, bueno, també bé, perquè llavors fan les convites a casa, no anaven massa a restaurants, no? Perquè ens van casar l'any 62. Dia 8 d'octubre del 62. I van fer, bueno, que van anar a l'espada d'Iglesia, a la casa de l'àvia, van fer el convit, van convidar els cosins i van convidar, bueno, bé, una boda bé. Van anar bé perquè eren tots encara, i bueno. Bé, van anar a Barcelona, perquè estàvem en una societat que és de la Divina Pastora, pagaven cada mes un poc, i llavors, quan te casaves, et donaven 2.000 pessetes. I van dir, tenia un germà que està a Barcelona, era un ràpid, i van anar fent tots els altres dies a Barcelona aquest germà aquest, amb el regal que ens van donar llavors, sí. Va ser tot. Sí. I encara gràcies, perquè n'hi havia que no anava al món. I nosaltres amb això vam poder anar, sí.
7: No ens vam moure del migjorn. Van anar a Sant Tomàs a fer un dia... un xalet i poca cosa més. Molts en fan, però molts no. I nosaltres no m'ho va tocar, de viatge de nois. No. Bé, molt bé, perquè va tenir tota la família i amics, i, però bueno, no com avui en dia, però ho van fer... Hi havia aquí el bar La Palmera, que tenien el que era el salón de cine, que feien aquestes festes. I tot casero, com aquell que diu, però bueno, vam ajuntar tothom i vam fer això, sí. Però el viatge, res.
8: I així vaig anar. Llavors vaig conèixer la Lota i vaig fer la temporada aquella i... i mos van casar. Però es diu que mos van casar d'un setau de s'acribada, el convit, un pa de 2 quilos i mig i una truita d'ous, patata. Això és el convit, no hi havia pasta. Ni ella, no tenia son pare, no tenia germans, i la majoria de tenien sa mare, devia donar a un i un altre, els pagesos, i fes un país de mantinguessin, perquè no tenia.
7: Bueno, un quart moble, sí, i llençols, i això sí, i la roba de casa d'aquest, i això sí, però... Allò és el mateix, això, el que donaven a tothom, per exemple, que... perquè avui... És que avui en dic, clar, no sembla de res, però llavors se dol, però doblers, no, eh? Heu de començar de baix i ja mos van casant deutes perquè van comprar aquesta casa i, bueno, i tot. Però gràcies a Déu, llavors se sou molt aclarit i avui en dia no passes pena per viure. Però, bueno...
9: Fan les porquetjades, que hi havia totes nets, i fan una gran festa, i allò, no sé, era diferent. Mos agradava molt anar per allà, per la torre, això. Baix de tot, hi havia un tipus cova, i allà fan les porquetjades allà, mataven els porcs o el que sigui, i fan, bueno, la carn, i fan el botifarró, i després pujaven, perquè això era com que vagis d'aquí... L'entrada de la torre era aquí, el pati, per davant el pont, però era davallant la cova, que després ho pujaven tot i feien un dinar a la casa del pagès, diguéssim, i els al·lars corrien i botaven i cantaven i som més burquetjades i coses així. Això feien, no feien res extraordinari, no?
3: Llavors, quan érem per Sant Agustí, suposant, o res. I quan vam ser al poble, bueno, el dia de porquetjades, com que hi havia l'avi, nosaltres, un pare de ma mare, i mentre nosaltres vam ser a Bot, eres que ho duia. Mon pare era sol, no li havia tocat cap mai de porc. Era l'avi que ho feia tot.
6: Allò començàvem, per matar el porc, el pelàvem dins una pastera que deien, el pelàvem i després el agafàvem, el posàvem de panxa damunt d'una taula i l'obríem per l'esquena. No l'obríem per la panxa, l'obríem per l'esquena. I llavors ja estaves per fer els cuixots, i aquest, això per fer les sobrassades, això per fer botifarró, això per fer... I això, els que se n'en cuidava més de tot era ma mare. Ma mare era la jefa de tot. Ma mare, això ho heu de posar aquí, i llavors posàvem fort escapuador i ho havien de rodar a mà, perquè no ho fèiem a màquina. I ara els ganivets no tant, però eren ganivets que feien així, com a creu, i ara no tant, venga, agafar una llima i esmolar una estona... Ara fan un poquet més bo. Ah, no res. Fam i feina era llavors.
9: Això per ells, pels pagès. Pels duent... Bueno, pels... I sa tia m'ho anava a repartir, perquè allà en aquest temps ja hi havia una tia meva que feia de pagès, eh? I clar, en deixaven una part pel senyor i després l'altra era per ells. Sa sobrassada, cuixot i... els ossos aquests que posaven en sal per fer xiurons i coses d'aquestes, que posaven unes ancolles grosses i posaven... Clar, després no hi havia neveres per guardar ni congeladors i posaven els ossos i carn així allà dins per fer guiats i per fer coses d'aquestes. Sol que jo...
6: Normalment, com més érem, menys ens enyoràvem, eh? No. Tots els que podien, cosins i ses al·lotes dels germans, ses nòvies, tothom. quan teníem el porc obert, bueno, ara hem de fer ginet, no, gin no, el ginipalo. Per llavors era el ginipalo que anava davant. I hi ha una germana, Anna Maria, que viu al migjorn, i aquella un any, era joveneta, li van penjar la coa. Li va caure tan tort i que cada any no volia sortir per res perquè no li penjassin la coa. Això era un... no sé què era, una cosa que té que dir... que el gust era veure un qui duia la coa penjada i no es havia temut que la dugués. I la festa era aquesta. A veure qui podia penjar la coa a un. Sí, amb un agú impartible. I a vegades ens enredaves allà i... Però la Maria, la germana, li va caure... I no sé, devia tenir 14 o 15 anys, però no se va atracar mai més. I un any, quan el porc va estar pelat, va venir, va atar a la coa i se la va endur. Diu, no la penjareu a ningú.
2: Allà, quan va venir la Mare de Déu del Toro, que va baixar i va anar per tots els pobles, el Migjorn també va ser un poble, que van fer moltíssima de festa. Hi havia moltíssima de gent a tots els llocs i anaves a peu per tot. Veus, jo me van ensenyar una poesia, i però me la van ensenyar per dir-la a Mercadal, perquè jo anava molt a Mercadal quan era Lota, perquè la meva germana se va casar amb un mercadalenc. I jo, com que hi havia molta diferència, ella ja era una jove, ja era una fieta, i quan fèiem vacances, la meva mare també anava a fer feina, me n'anava a Mercadal, a casa família del meu cunyat, i allà eren espai i sa mai meves, perquè Mercadal, en temps antic d'en pai i mai, ara no sé què diuen avui en dia, però no son pare i sa mare els hi deien pai, espai i sa mai, i eren els meus. I jo anava a Mercadal, i allà ho passava molt bé. I mon pare, quan era carnisser, anava també a comprar el bestiar pel lloc, i jo també sempre hi anava. I hi vam anar molt a un lloc que és d'Espoimal, encara hi és. Vam fer molta amistat amb aquesta família. I la Mare de Déu va anar primer a Mercadal, antes de venir migjorn. I vam voler que jo digués una poesia a la Mare de Déu. I una filla del doctor Camps, la senyora Lola, me la va ensenyar, la va escriure a posta, és un nebot seu, el senyor Toni, era capellà. I va escriure la poesia a posta per dir-la a la Mare de Déu del Toro. I la vaig dir primer a Mercadal, però clar, allò va agradar molt. I el migjorn, el dia que va arribar la Mare de Déu, vam anar aquí on, allà, que es diu, una banda, l'Oi Saltres migjorn, la mitgera de l'Oi migjorn, vam anar a esperar la Mare de Déu allà. Nosaltres anàvem vestides amb el vestit de fandango, les vuitalotes, i duem un cobus plens de flors i tiràvem flors a la Mare de Déu. Tothom hi va anar a peu allà, i hi ha un tros de caminar. Tots hi vam anar a peu, hi va haver una gentada. Després, quan van arribar aquí, la senyora Lola tenia el seu coro preparat darrere el cor, allà, preciós, amb unes veus precioses, i va venir una joveneta d'aquestes i diu, la senyora Lola diu que venguis darrere el cor. I jo hi vaig anar. Jo no he fet boc per cantar mai, però bueno, vaig pensar no sé què vol. I me va dir, vull que diguis la poesia, que te la vas dir Mercadal, però ara avui l'has de dir migjorn. Vaig dir la poesia a la Mare de Déu del Toro, dins l'església, que estava així. No m'ha fet por mai, això. Es veu que vaig començar de petita i precisament et sortir així no és una cosa que m'apuri. Vull dir, ho tinc bo de fer. Bueno, és a la Mare de Déu del Toro. La muntanya més alta, a vos, reina sofrena. Dins vostre guard contemplatiu, tota la illa somriu, lluminosa i serena. Vos la mirau senyida, d'escuma i de blavor, oberta a les ventades, oberta a la claror. Veig els bous que pasturen lentament, els sembrats, els llogarets, les viles, les ciutats, els camins que la mai en la terra fan sofrenen, d'on les naus fan proa i d'on les veles venen. Me sembla que era una cosa així. Per vos, el primer vest de l'alba, la primera ullada de la llum, també per vos. La testa us humideja la clara cavallera. El sol que d'aure espigues, primer us emmorení. o reina de muntanya. Donau a nostres planes les pluges primerenques i tardanes, l'unció de la llum i el serení. De vos les generacions pugen en cants i oracions, d'ençà la clara nit que aquí teniu estatge, dels camins del cel donau viatge, vos que sabeu tots els camins, vos que sabeu tots els destins de l'illa ben amada. Donau-li nova vida, donau-li impuls victoriós, mai de segles a l'embat tempestuós, perdi son pas, donau-li set de la llum sens mida.
7: I allò, jo, un record que com a molta festa, no sé, perquè jo era l'hoteta, per fa anys de so, per sàvia m'ha de 8 anys o 9. I jo era, sí, no sé, devia tenir 9 o 10 anys, jo, me pens. Jo, en tenc 80, I ell era, té 8, 9 més, en tenc pens, o de fer és 90, ella. No, 89 de fer ella, jo. I jo era una fiota, te va de tenir 9 o 10. I estem, si em van fer un quart de retratos. I allò havia, com que allò replegaven tota la gent dels llocs, i llavors duen la Mare de Déu, fent un professor, com, bueno, com que fiqui, jo me sona allò. I llavors allà van tenir, posàvem un altar en espatillades, la tia Maria estava a Sant Sauret, de pagesa, i van fer saltar aquell, i la Mare de Déu, i nosaltres estem de vora, allà. I la gent anava mudada i com a duen mantellines també llavors. I duen les mantellines. Jo sóc també entenc de mantellines aquestes, però jo també em vaig dur. Però vull dir que sóc, ja fa anys que no en duen també. I allà jo tenc presents les senyores que venien aclarides i anaven amb les mantellines aquelles també. I hi havia els capellans i la gent de llocs que feien les voltes.
2: Després hi ha el carnaval, el Migjorn va ser el primer poble en aquest temps d'ara, perquè això venia de temps antic, el ball del blanc i negre. Va ser el Migjorn i va ser el meu pare, que ell se'n recordava de quan era jove, feien el ball del blanc i negre. I ho van tornar a muntar, això, i dues cases en fora de la meva casa on nosaltres vivíem, hi havia un saló, aquí on hi ha la policia ara, era un saló, i allà feien ball, i van començar a organitzar el carnaval, amb els balls aquests, feien el ball del floc, el ball de no sé què, el ball de... i llavors feien el dia, el dissabte, el feien sempre el dissabte de carnaval, dels darrers dies, ja, feien el ball del blanc i negre. Va ser quan van començar el Migjorn. Allò se posava un plert. Era preciós. La cançó que canta l'huracan, des ball des blanc i negre, els hi vaig ensenyar jo. Ensenyar no, perquè jo no sé cantar. Però els hi vaig dir jo. Me la van gravar jo. El ball des blanc i negre ja s'ha començat. Veniu-hi, jovenetes. Veniu en el nostre ball, que es diu des blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i també desinformal. Veniu-hi, veniu-hi, que s'acaba el temps de carnaval. La plaça és plena de disfressats, volta qui volten ben agafats, i en vostres llavis, i en vostres llavis, feliç sereu. Bé, no la posis a la cançó perquè no sé si la dic prou bé. I el jovent voldria tota la vida poder ballar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. Al costat de la lota la vida voldria poder passar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. I així la vida voldria poder passar. I prou.
7: És que el Nadal jo no tinc per bé.

0: música de Caxixim e llavors aquí on ara hi ha els municipals, també era una sala gran, allò que fan feina de sabaters, també hi fan ball, el carnaval, però és que no hi havia res per fer ball. Eren... I un any van fer per dins d'Esperi, o de la Palmera, bueno, la Palmera no, però que si no ho veig, diguem, eh? Però eren mateixos ells, i feien ball allà, feien ball, però feia anys que no ho volíem fer, no podíem fer ni siquiera de ball, sí, i tant, i això encara hi ha anat en aquest, però van començar, sí, aquell, a la Palmera ja ho feien, però antes també ja ho havien fet, i en els blancs i negres, que jo tinc un pa present, era aquí on hi ha la policia. I van fer blanc i negre. Jo el primer, un, que ens els amics ens van disfressar res, com de senyores andaluses o no sé què era allò, perquè... I jo no m'agradava. I vaig anar, bueno, vaig anar perquè amb amigues, però ten present d'aquesta vegada i una altra vegada que em vaig disfressar d'home. El disfressar no era el meu. I així començàvem amb els amics, anàvem a sopar el darrer dissabte i tots anaven disfressats, menys un altre dos. Això no m'agradava, no. Però sí, n'hi havia un, Menorca, que deia que li agradava molt, que li era tot sol i posava vestit de dona o vestit d'una altra cosa i sempre i venia a sopar o això disfressat ja. I llavors altres, però jo no, perquè no m'agradava. Dues vegades estem present, i prou, no m'he disfressat més.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no ho aixecava.
0: Exacte. Un pot, pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, després doncs la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no de canviar,
0: és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho hi volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: és
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE.
2: D'acord.
1: Avantatge.
2: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El cancel·lis no té poc el cancel·li. Tu vas així al... I pam-pam-pam, ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: hi ha paraules, era, sí, sí. Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar,
1: ja,
0: dir, no passa ara...
2: de tot.
0: No passa res.
2: Ja de
0: dir, estem, jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir. Estem d'il·les en respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, és un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: No, una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, és que anem a les afores d'esport. No, en els afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En els afores. Sí, no, en els afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per les rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si de Mo. Penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona
2: si
0: tren.
2: Si bé.
0: Jo em sona a tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvia, més paraules que mos canvien a gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No amb A. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola.
2: Mira. Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí, que lluita contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diuen en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no, que t'ho dic d'escap aquesta merda.
2: Espedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apeig.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: No, i en Krilin...
0: Jo, Gargai no
1: jo no, tio.
2: Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
4: sí.
0: Ella.
4: Ah, sí,
2: en
4: Nam.
2: En
4: sí.
2: Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar...
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són els cimsos, tampoc.
0: Per poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de hoi-poi, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé,
1: tornem...
0: Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és més
1: interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses. Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bueno, Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte.
4: Un dubte.
0: Sí, un dubte.
2: Sí. Un dubte.
1: Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Ah,
2: un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira els Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí, sí, sí.
4: És perillós, és veure que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, encara ja... Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mel en el meu compte.
1: Ostres, tu, teva compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte, un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant,
2: no?
0: Tenim... Un compte bancari
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes.
1: Vale.
0: Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotes a l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar. Va anar a parar amb el Conte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estàvem una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confoc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Va, ja tornarà, ja tornarà. No mos li amara amb això.
0: En Antonia de Latte, va estar
1: Antonia
0: també.
1: Antonia de Latte!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No, no pas.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. No. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en sisè jo, que en sisè jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabes com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que no sé què. Va, és igual.
2: També s'ha dedicat abans, la informació. Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim. Sí. No, tot sí que seguim. No, tot sí que seguim, això.
0: Seguim. Arresto, no. S'arresta. D'acord? S'arresta. S'arresta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, ses postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Vale. Com els pijames.
4: No? Pijames.
0: Com els calçons. M'he posat els calçons, quan se n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... sí xerren un bafrer, vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys anories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres!
4: Resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cisa. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge. La mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
2: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

cacera d'estiu. Torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts. Un refugi quan no rius. Un viatge, una acampada, ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota serva salada. Amb més família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

mai de defensar, que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: què és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'adoré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es cansen mai de defensar...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: No.
1: Blue. Ai, s'eufòria. S'eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
2: Sí, sí. Així estem.
1: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que vosaltres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
2: polvorons.
1: De sucre.
3: I per substàncies.
1: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres,
4: massa eufòric,
1: pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en estiu.
4: Anar a la platja.
1: Directament.
4: Directament.
1: Només a la platja.
4: Només a la platja.
5: Compres un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius no, que no hi ha ningú. Bueno,
1: hi ha grupes d'aquests de arrascar guitarres.
5: Guitaga.
1: Guitaga?
5: Guitaga.
2: Guitaga. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
1: Ho dius per experiència?
2: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
5: Eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria.
2: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
4: Me'l puc menjar jo tot sol.
2: I, exacte.
1: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
2: Tot mos condueix a l'eufòria. L'eufòria no la produeix una cosa tota sola, tot mos condueix.
1: No és un debat, això. Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu.
6: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

granos de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geuen

tan dur com un mai més. I feixuc com les paraules

0: I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
1: De dretes d'imatge o...?
0: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
2: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai, la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant, t'estic posant la càmera davant i és agressiu. I li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé, ho repetim. I dic, no, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Sí. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
1: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
2: Clar, jo estava...
1: Tu els havies de parlar, també.
2: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà. I jo, quan he conegut més gent fent aquest reportatge, és buscant ombres on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó i amb 4 borratxos, i dic, vale, aquesta foto l'haig de fer així com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors, sí que em van veure com marejant una mica per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir, perfecte, perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant. I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de, ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
0: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat, les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors, o sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
2: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut, perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent, no és un teleobjectiu de... al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja, vestit de negre, amb una càmera a la mà, doncs, a mig estiu, és raro. La gent diu, què fot aquest aquí? Però...
0: Vestit de negre, detall.
2: Però sí que és veritat que...
1: Com és que anaves de negre?
2: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
0: Clar, l'estiu això perjudica.
2: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebrar amb els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, dia amb vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quasi totes les cultures antigues tenen una mitologia lligada als boscos. Aquests espais on la visibilitat no és tan diàfana han estat escenaris idonis per a les històries que s'anaven passant de manera oral entre generacions. En els boscos hi havia refugi i recursos, però també hi habitaven feres, enemics i éssers estranys.
2: Època de muda. Capítol 17. Vetllar l'ocult.

0: actualment els veiem amb altres ulls, perquè ens hem fet enfora de la natura. Però la relació anterior era estreta i rica. Ben mirat, si ho analitzam en perspectiva d'espècie, els nostres avantpassats van començar a trescar ja en forma d'homínids fa milions d'anys. Només en fa 10.000 que vam decidir fer-nos sedentaris i sembrar el terra. I encara en fa manco que vam començar a construir grans ciutats. De fet, els pobles indígenes que encara conserven la convivència estreta fan que es rompi la clàssica divisió entre ciències naturals i ciències socials. Alguns estudiosos parlen de socioecosistemes, per referir-se a aquesta realitat complexa i mixturada, on els dos mons, que ara semblen irreconciliables, eren part d'una cohabitació habitual. Des de la talaia en què ens hem situat d'ençà la modernitat, una vegada desplaçats tant del reconeixement amistós de l'entorn com els antics déus que regien els destins, ara tot ho observam des d'un rang que condiciona la retina. Percebem el món amb unes clocales que prioritzen unes percepcions i n'entorpeixen d'altres. Avui, els arbres vells i grans de dins dels boscos no sempre gaudeixen de la comprensió de qui els gestiona. Potser impregnats per la nostra esperança de vida, aplicant la idea de deixar pas als arbres joves pensant que els vells ja han fet la seva funció i han cobert la seva etapa. En realitat, si hi ha exemplars que mostren una longevitat elevada, és perquè són exemple d'una capacitat de resiliència que solen traslladar a bona part dels arbres del seu voltant. Ara són més necessaris que mai. En els ramats que pasturen en semillibertat a la muntanya, els exemplars més vells tenen una funció que transcendeix el gènere carn, o llana, o llet. Són els que fan que la resta d'animals no es malmetin quan hi ha tempesta, quan hi ha amenaces de depredadors, o quan hi ha set o gana. La seva experiència, les seves aportacions més qualitatives que quantitatives, són vitals per un bon resultat final. De manera similar, un arbre vell ha après a adaptar-se a les circumstàncies canviants de centenars, de vegades milers d'anys. Té una relació molt més rica amb els fongs del subsol. Cohabita de forma mútua i productiva amb insectes, ocells, mamífers o rèptils, que dispersen llavors, afavoreixen hàbitats i troben recer. Se sap recloure en temps de sequera i aportar generositat en període de bonança. Aspectes poc evidents sovint, per uns ulls humans que conviuen amb asfalt i ciment. Per estimar el planeta, i aquesta illa n'és la part més propera, potser hem de baixar de la trona que ens hem autoconstruït i mirar sota la capa de la superficialitat imperant. Res de nou. Fa milers d'anys, quan els arbres més vells de l'actualitat començaven a arrelar, Heràclit advertia que a la natura li agrada amagar-se. La part no manifestada, deia el filòsof, és més poderosa que la part visible. I certament són moltes les vegades en què el text de la notícia és més important que el titular. La mà que l'anell, el ritme que la marcialitat, la veu que el micròfon, o el somriure que la pancarta, la tessel·la que el mosaic. Aquestes setmanes entram a l'època on la natura requereix d'una certa tranquil·litat. Els forats dels penyals o a les branques altes entre els esbarzers o al terra entre les herbes, a la vorera de torrents i zones humides, hi apareixen nius que han de vestir la pròxima generació d'ocells. A les basses i safaretjos s'hi criaran granotes i calàpets. Les tortugues iniciaran el seu temps d'amor. Els insectes aniran d'una banda a l'altra buscant els aromes i colors de les zones florides. A l'abril, que esperem que sigui plujós, és bo pensar en la natura amagada, més enllà del camí que ens guia o del paisatge que observam. Sense tota la part oculta i més recòndida, Menorca no seria com és. Hem de donar unes setmanes a la flora i a la fauna, no destorbar-la, respectar la seva serenor i no desvetllar el seu caràcter secret, reservat, gairebé furtiu i, tanmateix, imprescindible.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, te cerquen qualcuna.
1: Bueno. Només n'hi ha una.
2: N'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no.
2: La segona, no. Sí.
3: Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, eres fi de Déu, vull dir, una xorra increïble. Però bueno, ja està, aquí, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: però
3: fes el xiste.
4: No.
3: Ai, puta.
1: Sempre, bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Acudit.
4: Un xistat.
1: Va. Què m'ho expliques avui?
2: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com han d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure en majúscules.
3: Com
1: o sigui, paciència, a poc.
2: Clar, però en general... Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: El què?
3: Si del 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure...
3: Interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia amb majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general, tots els que han passat per correcció, en general, bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon.
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí. El que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, veuràs salti i vagi fas bus.
2: El drama que serà això.
3: Salti i vagi fas bus, estic un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sí, sí. Sempre en bé.
2: Sí, sí, sí.
3: I fiques-t'hi en subutxaca i diu, bé, si ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: Però
2: no deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de mo i aclarir.
3: Ja està, va. A la infanta i ho aclarim.
2: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos dies.
3: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar a la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar no tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Cridar també és agafar el telèfon i...
3: Vale.
2: I dir-te, uep, com anem?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significant nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denon, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: En villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No. Però
1: que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardit, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci que de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Daniel. Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan o d'aquest.
3: Sí. Això és impossible.
1: Dan Juan.
3: No.
2: Pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro d'aquest.
1: És així.
3: No, m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting nombre 1.
3: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan
1: Juan.
3: No, pot ser.
1: Bueno, cerqueu un xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan Juan no m'assona. M'assona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres.
4: Tenir un fill, doncs, Dan Juan.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Caravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb l'accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sand.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
1: En afegites ni fa.
2: En afegites ni fa.
3: Després, podia fer.
1: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni fa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
3: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qualsevol.
3: I quedar abans, per on esnifar? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotint, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotint, agarrotint, agarrotant...
1: De Lleida.
2: De Sant Joan.
3: Què és garrotint?
2: És una glosa lleidatana o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: Agarrotint, és com...
4: Un garraf petit.
1: Com es diuen?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: Petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sa O.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia,
3: jo
2: era un drama.
3: Dit,
2: i ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
1: perdona,
2: tenim pàdel.
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar. G-O, bueno, R-O.
1: Clar.
2: Sí,
1: clar,
2: no, és...
3: Tot és tu, que és filòleg.
1: Clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Està actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò.
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
1: Xistorra.
2: Tempura. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. En novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho aclarim. Però tenim una nou, fins ara me costava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Va, mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Com les majorets que es van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que mitjor un grup de majorets
4: aquí a Mercadal també n'hi havia una
3: en plan, què, esto què?
4: Pues
3: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
2: Sí, sí, i res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics de gran batucada, és que són un quant.
4: Us estimam.
3: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltau Radio Far.
3: Sí, sí.
1: Les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguette, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo això com ho escric,
3: com
2: no? I ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòstol.
3: Toma, perfectament definit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
0: Hòstia, això...
3: És el millor porcatxada. El millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que t'adonin ondes. Tots ens ondes per tu. Hòstia.
0: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Sibèria hi ha un de Vueling, que en si estiu hi ha Vueling i Ryanair.
1: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Gisè, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

De sa rotonda de Ciutadella s'han anat a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

principi no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

mostrar. Sa cara es part un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

les gusta gracia. Soto gamberret i vulgui o no vulgui, m'han marcat un camí estret.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, exploro versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel, l'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: I crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren
1: va coincidir.
0: Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. Avui us presento una càpsula d'art en la que faig unes reflexions publicades en motiu de l'any Calbó en el centenari de la seva mort, l'any 2017. Pasqual Calbó i la menorquinitat. La pintura, les arts en general, ens proporcionen una experiència estètica, ens interpel·len, ens emocionen, ens confronten amb nosaltres mateixos i amb la nostra realitat. Són també una font de coneixement de la història, els costums, les indumentàries, les modes, les conductes i els hàbits socials. En l'exposició Pasqual Calbó i Calders, 1753-1817, que podem visitar fins al 21 de gener del 2018 al Museu de Menorca, es fa molt evident aquest llegat que el costumisme de l'època contribueix a visibilitzar encara més. Però l'art acompleix també una funció de caràcter simbòlic, ja que contribueix a reforçar la identitat col·lectiva d'una comunitat. El Museu de Menorca, que lidera els actes de celebració de l'any Pasqual Calbó i Calders, suma a la seva funció de baluard de la memòria col·lectiva la reinterpretació de la figura d'un pintor cabdal en la història de l'art a Menorca. És en època de Pasqual Calbó quan les col·leccions reials esdevenen públiques i es formen els primers grans museus europeus amb l'objectiu de reforçar l'orgull nacional. Els nacionalismes apareguts en el segle XIX faran ús dels museus com a espai per a l'estudi, la conservació i la difusió del patrimoni nacional, vinculat a la memòria col·lectiva i a una identitat cultural. Serà la burgesia, amb un poder polític creixent, la que imposarà la seva pròpia visió. La llengua, la balada d'en Lucas, els glosats, l'arquitectura rural i urbana, la maonesa, la revista de Menorca, Favàrits, Sa Caleta, els Oastres, els Talaiots, Sant Joan, constitueixen el patrimoni cultural, material i immaterial que defineix la nostra identitat. Segons l'estudi de David Doncel Abad, Construcción de identidades colectivas culturales a través del sistema educativo, Comunidades Autónomas y LOCSE, publicat a la Revista Española de Educación Comparada l'any 2008, els trets més importants que defineixen la cultura pròpia d'un grup social són la llengua, la història i l'art. La història de l'art a Menorca, com a la resta d'Espanya, no és una història lineal i coherent, amb un art propi, sinó que té més aviat un caràcter desarticulat en el qual destaquen figures d'importància nacional o internacional adscrites a diferents moviments artístics. Josep Quiesa, Pasqual Calbó, Joan Font i Vidal, Joan Vives Llull, Josep Torrent, Francesc Hernández Mora o el grup Menorca, per anomenar-ne només uns quants, responen a una època i a un estil personal, a una forma d'interpretar la realitat que neix d'un bagatge cultural íntimament lligat a la insularitat. Tots ells formen part del nostre inconscient col·lectiu, com deia Carl Gustav Jung, d'unes pautes de pensament que conformen el ser menorquí. L'art, com a constructor d'imatges visuals i de significats culturals, té un valor simbòlic destacat, La familiaritat que es desprèn de la contemplació de les obres d'aquests pintors és la manifestació d'aquests significats inherents a l'obra, que reconeixem immediatament en veure-les. Succeeix el mateix quan parlem de Velázquez, Goya o Zurbarán en relació amb Espanya, encara que en aquest cas les implicacions de caràcter simbòlic i nacionals són molt més evidents. La coincidència entre l'exposició Pasqual Calbó i Calders al Museu de Menorca i la que té lloc a Can Oliver, Matías Queclas, la pintura nua, constaten la funció que té l'art en l'articulació d'un discurs identitari i el valor icònic de les imatges artístiques en la construcció d'un sistema cultural i social que faci sentir-se partíceps als individus.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: urgent sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
1: You're coming to Barcelona this 23rd to 26th of September for the La Mixé festivals and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
2: A finals de la setmana que avui començarà, d'aquesta setmana començarà la Sonar, com si estem tancant el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que Déu-n'hi-do.
3: Quin és l'impacte cultural dels macrofestivals? Portar grans referents mainstream enriqueix o empobreix? Quin model cultural estem promocionant?
4: Turisme i macrofestivals.
5: Parlem de turisme i macrofestivals, un arrasant fenomen en què grans empreses neoliberals ens ofereixen l'experiència de veure massificadament alguns dels artistes que et surten al recap de l'Spotify.
6: Et surten en llistes afectades per la influència de grans discogràfiques que ens endosen diàriament la música que volen, com si fóssim un ànec del qual volguessin fer-ne foie gras.
5: Ah, sí, i també podràs escoltar una llista interminable d'artistes invisibles i malpagats que no coneixes, però gràcies a la borratxera que portes o la quantitat de drogues que t'hagis pres, semblaran gairebé increïbles. Tot això barrejat amb l'exuberant experiència de...
7: Un...
6: Pagar un pastizal, fins i tot per una aigua per reduir la boca seca.
7: Dos...
6: Convocar hordes de turistes amb diners perquè, com una potra salvaje, vinguin a derruir la teva ciutat i en facin augmentar els lloguers.
7: Tres...
6: Embrutant massivament i generant encara més residus per a aquest planeta que es mor.
7: 4.
6: Practicant desconeguts desfassats qualsevol idioma menys el de la Terra on vius.
8: Hola, ajuda-me.
7: 5.
6: Podrir-te de calor en una tenda de campanya per sentir-te Boy Scout amb ressaca suprema per un dia.
9: Fin camí per la vida, tocarà menjar la por.
7: 6.
6: Finalment, viure en una bombolla temporal que diràs que t'ha canviat la vida.
5: Mentre el que haurà canviat són els diners que aberrantment han enriquit a l'empresa i no el pringat esclavitzat a la barra que veia com les pupil·les se't dilataven infinitament. I el panorama cultural en català dels macrofestivals tampoc és pas l'alternativa o surt d'aquesta brossa social. Quatre artistes escollits arrasen tots els festivals, les festes majors de poble, on els tècnics de cultura no saben què programar i, en conclusió, destrueixen qualsevol possibilitat de generar un panorama just, divers o alternatiu. I això sí, esdevenen capdavanters del que li diem l'escena catalana, que actualment és l'escena més despolititzada i més trista de la nostra història cultural.
10: Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. Bon cop de fals.
11: Bon cop de fals.
10: Falsalona, falsalona. Ah, per això la fals.
6: Nando Cruz, autor del llibre Macrofestivales, el agujero negro de la música, ens ho diu així.
12: Els festivals són una col·lecció de bombolles. La bombolla de les xifres d'assistència inflades. La bombolla dels caixets. La dels preus de menjars i begudes, la mediàtica, que genera enganyosos miratges de rellevància cultural. La bombolla dels patrocinis, que sobrealimenten gèneres musicals en funció de les seves estratègies de màrqueting. La de les falses expectatives que suposa per als grups tocar en festivals a vessar i dies després tornar a la realitat de les sales buides, la bombolla legal, que converteix els festivals en ranxos aliens a les normes que es compleixen rigorosament fora del recinte. La de l'abundància, que camufla dinàmiques precaritzadores, i, per descomptat, la gran bombolla dels diners públics, que alimenten totes les bombolles incloses en aquesta llista.
5: I és que si rasquem unes quantes dades sobre macrofestivals, podem veure l'estafa de tot plegat. Segons la revista Forbes, el Primavera Sound 2022 hi van assistir 500.000 persones. La despesa mitjana dels assistents és de 1.200 euros. No ens diuen quan guanyen, però si multipliquem aquestes dades ens donen 600 milions d'euros. Això sumat amb la incongruència que el Primavera Sound ja rep en forma de subvenció pública 3.992.731...
6: Pessetes, no?
5: No, no, euros!
6: Si vols conèixer més sobre aquestes subvencions públiques que financen el Foro Negre de la Música, llegeix el diari El Crític, on fan un rànquing on al top hi tenim l'empresa The Project. Amos a festivals com Porta Ferrada, Jazz Barcelona o Guitar Brescien, rebent 8.473.101 euros de subvenció pública. Un aplaudiment, sisplau.
5: Una altra dada és el bono cultural, una gran política pública fomentada per l'Estat espanyol en què els joves de 18 anys poden accedir a 400 euros per consum cultural. El top 3 del rànquing on destinen aquesta subvenció és: número 1, la FNAC; número 2, el Corte Inglés; i número 3, el Reggaeton Beach Festival. Exactament, el festival rep 7.379.964 euros d'aquesta bonificació de l'Estat. Visca la cultura i visca les polítiques públiques amb sentit!
6: L'experiència dels macrofestivals ens transporta a un estat de desarrelament, hiperconsumisme i alienació cultural.
5: Alienació.
6: Perdona. Boicotejar-lo seria una validíssima opció, però resistir i crear alternatives n'és una altra. Per això hem parlat amb Maria López, directora i voluntària de Radio Televisió de Cardedeu, que és l'única televisió comunitària de Catalunya que la potencien les sòcies i, sobretot, les voluntàries. Han creat una alternativa unint forces locals. Aquesta resistència cultural es diu OP Fest. Maria, què és OP Fest i d'on ve?
7: OP Fest és un nou festival musical que, d'alguna manera, neix de l'evolució d'un programa anterior, que és Objectiu Paqui, en el que durant 3 edicions doncs, hem volgut donar suport i posar en valor talent jove i, en aquest cas, doncs, bones veus. Sí que és veritat també que a nivell televisiu és un format doncs, que cada vegada han anat sortint més propostes des de que nosaltres vam aparèixer, llavors hem decidit fer un gir i evolucionar cap a un festival musical que posi més en valor el que és la música original i en català.
6: Què distingeix OP Fest dels macrofestivals?
7: Jo crec que aquí es fa un híbrid molt interessant, no? Perquè moltes vegades els macrofestivals el que podem trobar són precisament el tipus o el perfil de grups adreçats al perfil de persones que et poden aguantar un festival. Per contra, tens els talent shows televisius que agafen a totes les edats i a tots els perfils de persones, però que la majoria de vegades van només basats en una bona veu. Jo crec que l'interessant que té OP Fest és que d'alguna manera arribarà a tothom, per tant tenim a tots els perfils possibles com a espectadors, però a més amb propostes que no només agafen la veu, sinó que agafen la totalitat de la proposta.
6: I per últim, com creus que afecta l'existència dels macrofestivals al panorama musical català?
7: Jo crec que en general el fet de que la música tingui, funcioni més o menys o s'aposti més o menys només pensant en el rèdit econòmic que et poden donar, al final és acabar pervertint, no? La música, jo estic segura que ja hi ha moltes discogràfiques que potser els agrada molt una proposta, però com no va adreçada a un perfil de festival o de macrofestival, ja no entra en joc. Llavors, clar, el risc de només potenciar aquest tipus de música és aquest, que tens tot un sector de població a la qual ja no li estàs oferint propostes musicals que li puguin agradar. No?
6: Moltes gràcies, Maria, i molts èxits amb el nou projecte d'OP Fest. Amat.
5: Què?
6: Abans de tancar aquest capítol, volia comentar-te que hi ha una cosa que no t'he explicat.
5: Què passa?
6: No, res, simplement, bueno, que he creat una aplicació en la que bàsicament li demanes o li indiques certes ordres i et crea cançons.
5: En sèrio? Jo què sé, tio, va, vinga. Fes-me el temazo del Canet Rock 2024, va. Que això està guapíssim.
6: I a més pot predir el futur, o sigui, pots saber com serà la música d'aquí a uns anys. Vols provar-ho?
5: Va, vinga, doncs, jo què sé, que em faci el temazo del Canet Rock 2075 i així ens acomiadem.
6: No sigui dit.
8: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

escàvecs, fort d'estes, mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre

Mi vida és en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits. Sempre passa un xerí punyatero. Com un joc mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant del lero. Encara no sé qui és en John Boy. No m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'ha anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell. Són de la mà tenir per pàtria una barca. Llunes i estrelles mos donen ses

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. Jo, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Verb Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Farma Norca. Seguim aquesta travessa i jo, qui us xerra, som l'Andreu Jamburo, ja ho sabeu. Estem a prop de la lluna plena. I ja sabeu que la lluna agita la marea, agita les emocions, els comportaments. Hi ha qui es converteix en un llop, qui sap. Vosaltres què feu quan hi ha lluna plena? Sou dels rituals, dels que aneu a dormir a la platja, dels que traieu el cap pel balcó i us preneu una copa de vi mirant-la o un suc de pinya? Què feu quan hi ha lluna plena? La història d'avui va sobre la lluna i sobre un encarregat que va tenir la tasca d'haver-la de cuidar. Ara veurem com li va. Va, deixem de banda la realitat, deixem de banda les obligacions, desconnectem un poc i trobem-nos en aquesta història que està ben il·luminada per sa lluna.
1: Andreu Jamburo presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmanorca.com.

0: et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Va dir: m'és igual si amb els teus peus m'embrutes a tu vola, perquè veig a sa mirada passió que també amara. Es qui canta en tu de vora. Li vaig respondre: res millor que en sora blava quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Les autoritats valencianes emeten un comunicat on declaren estar molt agraïts per haver rebut, haver recaudat 25.000 likes, 9.000 shares i 5.000 retweets amb un impacte total de nothing to nothing. El president Pedro Sánchez. Malvado!
1: Pues hi és tu.
0: Felicita el nou president Trump i t'envia un regal molt especial des d'Espanya, un exemplar de pura raça espanyola que per sort està en exhibició, li envia un exemplar únic de Íñigo Errejón. Per tu, Trump! Topa-t'hi!

0: Un vasí de mò es fa un embolic en la recollida selectiva i posa el seu canet en escuda d'escartó, plàstic dins l'orgànic, la filla petita dins el plàstic i l'orgànic en el llit en la dona. I ell dorm en el sofà.
1: No, per favor.
0: No sé si pillau aquestes bromes a províncies, però a Most, a la capital, estem molt preocupats amb la recollida selectiva.
2: Però això t'ha passat a tu, no?
0: Ah, no, no, no, no, la meva zona encara no ha arribat. De banca m'hi havia un container de plàstic i els dissabtes que havies estat ple de gent que ve a tirar el plàstic.
1: A veure, quina nació. Anem a la Meca.
0: Anem a la Meca, sí, sí, sí. Jo t'ho juro, això no és conya.
2: Entenc que separar plàstic de cartró pot ser difícil. Però...
1: Has de tenir instruccions.
2: Bueno, no sé si has de tenir estudis, però separar una tele...
0: D'una tele de
2: una tele, un, jo què sé, un moble, un sofà, separa-lo del plàstic, jo crec que això ja ho han de començar a saber fer.
0: Pues sí, pues sí, veus cada cosa. Però bueno, anyway. News de porquetjada. Yes.
3: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferrant fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Encalo que dient el sistema. Younger Music.

ànima amb orgull. Si tu no me vols. Younger Music.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Conten els experts que els humans vam inventar l'economia veient com, a partir d'un gra de blat, sortien espigues plenes de sements. Les primeres idees plantejaven aprofitar aquesta generositat natural per incrementar el benestar de les persones. Però es veu que, pel camí, ens vam desviar una mica.
2: Època de muda. Capítol 11. Produir o extreure.
1: En aquells temps, l'explicació vital era que l'astre sol fertilitzava la terra, i això provocava un broll de noves existències. El blat ens agrada molt als humans. En els darrers temps ha tornat a guanyar hectàrees a Menorca. També agrada als ocells. Hi ha molts altres éssers rius. Podríem deduir que si surt molt de blat és bo per a tothom. Aquest va ser el camí filosòfic del tema que analitzem. Quan una cosa és bona per a tothom, no s'ha de discutir gaire. Però si un raonament deixa de discutir-se durant molt de temps, acaba sent un dogma, com així va ser. Una vegada acceptat que és bo anar produint de manera creixent, comença la competició per veure qui en fa més, siguin béns alimentaris, estris o serveis importants. Amb això, l'explicació vital canvia. Ara és el treball qui fertilitza la terra. El treball, ja se sap, és cosa només dels humans i passa a ser la base de la riquesa. Se li donen dues voltes més a la rosca quan s'acorda que tant treball com terra es poden adquirir si es té capital. O sigui que, si tens capital, ja no cal que sembris blat. Basta que el compris i el revenguis. Ara ja no es tracta de generar aliments o serveis, sinó de generar capital, comprant i venent, i acumulant. Mantenim, idò, el dogma de la producció. Com més, millor. Però cada vegada ho aplicam a coses més etèries, com els actius financers, com els paquets que es mouen al món borsari. Ens hem deslligat de la natura i també de la matèria, sempre sota el paradigma de la producció. Extreure petroli del subsol s'anomena produir petroli, igual que s'afirma que es produeix ferro, coure, neodimi o disprosi. Ho extraiem de la natura, però deim que ho hem produït. No és casualitat. Quan l'ètica se separa de l'economia, els efectes sobre els recursos naturals no compten. Són externalitats del sistema. Hi ha eines per reconvertir aquesta dinàmica, però impliquen lleis i actuacions institucionals. Convé demanar-se qui es beneficia quan es demana de regular o s'afirma que tots els polítics són iguals. Malgrat totes les teories, la realitat és que res en aquest planeta pot funcionar si s'atura la fotosíntesi, que és un fenomen natural, no derivat del treball humà. Igual que els cicles hidrològics o que la termorregulació planetària, el sol continua fertilitzant la Terra. A mesura que ens hem allunyat de la natura, hem perdut coneixement de com funciona. Ara sembla que les platges es tanquen per culpa dels torrents, quan el motiu són les aigües residuals que s'originen a les urbanitzacions. La producció creixent sense límits ja ha superat la dimensió del planeta i hi ha moltes costures que es rompen. També ens passa a Menorca. Davant d'això, hi ha qui planteja la idea de la suficiència, com un concepte de benestar sense tants d'abusos. El futur s'imagina segons la mirada que usem en el present. S'ha de repensar l'enfocament econòmic, abandonar els dogmes i reconsiderar els conceptes. O continuarem sumant turistes i perdent renda per càpita, aqüífers i dret a l'habitatge, perdent benestar, perquè n'hi ha que no produeixen res, només

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Formigues que corren dins un caos vegetal, se'n miren, s'angoixen,

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim amb nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de ses veus més personals i també icòniques de sa nostra música, unes veus segurament de ses més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones, això és S'altra veu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
4: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necesser per anar al primer glosat de la setena temporada de sa bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Bon dia, amics, amigues, molt benvinguts, molt benvingudes en aquest nou espai de Sagramola. Començant temporada, la setena ja, això seria el programa 61, i avui farem, com hem fet altres vegades, un repàs per la discografia d'una època en concret, d'un any en concret. Avui i altres programes repassarem la discografia de l'any 24, 2024. M'ha estat greu perquè hi dedicaria més temps a cada un dels discos, però l'altra vegada trobàvem purament una cançó de cada un, just un repassat i explicar un poc qui són, per si qualcú els desconeix, i presentar-los així com Déu mana. I a part que hi ha hagut bastanta discografia, hi ha bastants de discos gravats dins del 2024, i per tant serà en dos o en tres programes que dedicarem a repassar tots aquests discos. Que si qualcun vos ha passat per alt, aquí vos ho recordarem. I si me'n passa algun per alt a jo, que també pot ser, estaré super agraït, com feia altres vegades, de posar-vos en contacte jo i dir-me aquest disc no l'has pensat a posar. Molt bé, estaré super content de replegar-lo en el disc i de radiar-ho. Posarem tots els discos que tenc constància de que es van gravar dins el 24, sense cap exclusió ni d'estil ni de res. Sonaran tots els que a Menorca es van gravar dins aquest any. El primer, a més, ho intentaré fer com he fet altres vegades, potser algú ho sap, de que seguiré un estricte ordre alfabètic, mai per prioritats ni res, sinó per ordre alfabètic. I la primera cançó, o el primer disc, és el disc de Nanna Ferrer, que es diu Paranòstic, i del qual em vull xerrar una mica de manera detinguda, perquè és un dels discs que jo més he disfrutat. No només el disc, sinó de l'espectacle que va organitzar Nanna Ferrer, que es diu Paranòstic, i que va anar rodant no només per Menorca, sinó sobretot per Catalunya. Catalunya i fora de Catalunya també, i fora d'Espanya fins i tot, amb aquest programa que sortia ella tota sola dalt l'escenari, amb una guitarra i un teclat, i anava fent tot un espectacle entorn a la nostra tradició, la tradició menorquina, ja ho d'aquest nom, de Paranòstic. I avui us posarem dues cançons, no triades a l'atzar, però quasi, perquè cada una de les cançons en podríem xerrar una hora i no ho vull fer. Farem dues cançonetes. Posem la primera, si us sembla, que és un tema, és el segon tema del disc, que es diu Malanat, i que, anem a escoltar-lo. Ja ho he dit, ella tota sola, amb un teclat, en aquest cas amb un teclat, a vegades amb una guitarreta, un ukelele també, i anem a escoltar aquest Malanat i després seguirem xerrant una mica d'aquest disc. Nanna Ferrer!

Aquest era es malanat que ens va interpretar Nanna Ferrer en aquest superdisc, que més que un disc va ser un projecte molt arriscat, per cert, va fer un canvi bestial i va arriscar per aquesta música popular, per fer aquesta fusió, i va muntar tot un espectacle amb el nom de Paranòstic. A més, tots sabeu el que vol dir Paranòstic, suposo, de totes maneres. Ella ho explica molt correctament, de bon bé aquest nom de pronòstic, que sabeu que és una deformació popular de la paraula pronòstic, és a dir, que pronosticava les coses, i per contaminació de pronòstic en Pare Nostre, la part més religiosa, diguem, el Pare Nostre, amb el pronòstic, es van fusionar amb aquest Paranòstic, i fa referència, com sabeu, en el calendari agrícola i astral, també, que pronostica el temps i ses cuites, quan s'ha de sembrar, quan s'ha de cuir, de cada una de les èpoques de l'any. Aquests llibrets, aquestes petites publicacions, hi ha diferents editorials que a Menorca encara les fan, com es Aliris, també es Lleida Menorca, també solen editar un Paranòstic, però aquest d'Esqueixerrama és Paranòstic de Nanna Ferrer, que és un projecte musical on va fer un repàs per un munt de cançons menorquines i que els va editar amb un disc, una edició preciosa, amb un disc de vinil i també la versió de CD. Anem a posar una altra cançó, que és una cançó popular, molt popular, de Divendres Sant. És una cançó que s'havia perdut i que jo me fa molta gràcia, perquè quan vaig fer es recull per fer el cançoner popular de Menorca, els llibres aquests que vaig publicar, ja sabeu, me vaig trobar amb aquest eu, no? Jo vaig contactar amb una persona que cantava seu i me va explicar un poc el que era so, i me va dir que jo li vaig dir, vostè que sap què vol dir això d'eu, perquè és escrit amb una H davant, una H, eu. I me diu, sí, diu, això vol dir Déu. Me pens que és en llatí, però no estic segur, me va dir. Bueno, evidentment, aquest senyor anava equivocat. Eu no vol dir Déu, no vol dir Déu, sinó que és una expressió de dolor, una expressió llatina, és a dir, ve del llatí, separar l'expressió aquesta, i vol dir ai, diríem, o ah, però així de mal, no? De dolor. I aquesta cançó és una cançó que es cantava el Divendres Sant a la processó. Normalment es posava un solista i cantava això. No tenia, la cançó no tenia lletra, res més que eu. És a dir, que era només dir ai, ai, ai, era l'expressió de dolor. Només no hi havia lletra més que això, eu. I ell anava fent en diferents anava fent una melodia. Hi ha diferents tonades clàssiques, diríem, jo tinc aquí recollida una d'en Palestrina i una altra que es canta també per Portugal, que són peces clàssiques que entonen aquest crit de dolor, i pot ser que vinguin de per allà, però el cas és que aquí hi havia el costum de cantar aquest eu. Jo vaig aconseguir trobar en els arxius d'una banda de música, tot un acompanyament per seu. És a dir, i en realitat l'únic que feia la banda era fer uns acords que anaven alternant, és a dir, anaven fent uns acords molt lents, amb unes notes quasi sempre tot eren redones i blanques, hi havia poc, no era més que com un fons musical, i allà damunt el cantant anava fent i anava cantant aquest eu. Ell deia que tenia molta llibertat a hora d'interpretar i que quasi mai la cantava igual, però bueno, sempre seguia un rol. Jo, el rol que me va cantar aquest senyor és el que vaig recollir en la partitura i vaig deixar escrita aquí. Nanna Ferrer mos canta també un eu. I bueno, me sembla fantàstic. A més, me sembla també que és un costum que s'ha recuperat i que en algunes processons hi ha gent que canta aquest eu. La veritat és que en els poblets era un fons
de xifra d'eix, diríem, eh? Perquè llavors en sol de massa gent de si havia cantat bé, si ho havia cantat bé, ui, en guany que bé que ho ha cantat, eh? O en guany no està com l'any passat. Vull dir que llavors tothom ho comentava, no? El solista tenia un paper molt arriscat a l'hora de cantar aquest EU. Bé, una volta explicat el tema d'aquest EU, vos anem a posar l'EU que va gravar Nana Ferrer en aquest disc. Molt bé, EU.

Aquest és Seu, que va gravar Nana Ferrer en aquest Paranòstic, un disc que vos recoman que l'escolteu amb deteniment i trobareu un munt de saviesa popular. Va fer una recerca molt important de temes populars aquí a Menorca i bueno, crec que li va quedar un producte, diguem-ho així, ben curiós, ben finet i ben guapo. Anem a posar el següent grup, que es diuen Belifante Quartet. Belifante Quartet. Belifante és un grup format, bueno, en el qual hi participa el violoncel·lista en Pau Marquès, de Ciutadella. És un grup que es va formar en els Països Baixos i ell era un component important, fundador també d'aquest grup, que van gravar tenen gravats dos CDs, i dins del 24 van treure aquest disc que es diu Paral·lel 40. Amb ell hi toquen una violinista, bueno, tres violinistes, na Fiona Robertson, n'Olivia Chippers i na Henrietta Hill. Com sabeu, el nom de Belifante, el nom que van posar en el grup, fa referència a la primera directora d'orquestra que hi va haver europea, que era na Frieda Belifante, i bueno, ells van posar aquest nom de Belifante en el seu grup. De què va aquest disc? Aquest disc és molt curiós perquè són composicions seves i Paral·lel 40, com sabeu, és un paral·lel, sabeu que els paral·lels són aquestes línies imaginàries que et suposa que donen sa volta a tota la Terra, no? Són línies imaginàries i se suposa que aquest paral·lel 40 és el que passa justament per damunt Menorca. A la vegada que trepitja Menorca, també passa per molts altres llocs de tot el món i ells van fer una mena de composicions en referència en els diferents espais per allà on passa aquest paral·lel. Per tant, ens trobarem en aquest disc que hi ha un parell de temes menorquins o menorquinitzats, llavors els posarem, en posarem un d'aquests des menorquí, i tot el resto de cançons són cançons que se suposa estan inspirades o basades en temes d'altres regions del món. Hi ha cançons gregues o inspirades en Grècia, hi ha algunes de Pequín també, o per exemple Armènia, la que posarem avui, són temes normalment són temes curtets, alguns no arriben a 2 minuts, posarem la cançó d'Armènia i llavors xerrem una mica més i posarem la cançó menorquina. La cançó d'Armènia, Belifante Quartet.

Això són els Belafonte Quartet, aquest magnífic CD, aquest magnífic CD que quan el compres te regalen també unes postals i uns punts de llibre, i que tenc aquí a la meva discografia amb molt d'orgull, perquè en aquest disc, com he dit, hi participaven Pau Marquès, i participen Pau Marquès, xalista o violoncialista, com vulgueu, de Ciutadella, amb aquest grup de dones, que en els Països Baixos, que allà on vivien, allà on es va formar aquest grup, van gravar aquest disc. Anem a escoltar, com han dit, la cançó que fa referència a Menorca. Hi ha dos temes que fan referència a Menorca. Un, el primer del disc, el qui obre, en la cançó de Treure aigua i la tonada d'Espigolar, que venen juntes. I la segona pista, que fa referència als tocs de Fabiol. Interpretació lliure, i un arranjament fet a posta per aquest quartet de corda. I anem a escoltar aquest tocs de Fabiol, gravats allà en els Països Baixos, aquestes lotes que van tocar el violí. En Pau els devia escriure, m'imagino jo, aquesta tonada, li devia dir, heu de sonar so, i va sonar un violí tocant el toc de Fabiol d'aquesta manera. Bé, ja us he dit, és un arranjament lliure i curtet, també. El toc de Fabiol del Belafonte Quartet.

0: Ja ho vist. Primerament fa referència a l'estat de Fabiol, per suposat, de Ciutadella, quan el resto de companys anaven fent el que seria el toc d'estambor, i llavors sortia aquesta melodia.
1: Que se diluïa dins aquest munt de notes que fa en aquest quartet de corda, i la segona part, diríem, la tonada de la colcada, que és la que es fa en el resto de pobles de Menorca, interpretada per aquest violí. Bé, aquest disc el deixam ja per avui, és Belifante Quartet, recomanable totalment, clàssica feta per músics menorquins, i en aquest cas, és curiós perquè pots escoltar música clàssica, però quan moltes vegades s'interpreten versions dels clàssics, però en aquest cas és un quartet que fan els seus, escriuen la seva pròpia música amb unes directrius tirant-te clàssiques, però que ho fan és contemporani, diguem, no? Música escrita, interpretada d'ara. Seguim per ordre i anem a posar una altra cançó de lo que seria la discografia de l'any 24, 2020, 2024, i mos trobam, després de Belifante, que començava amb la lletra B, ara també amb la lletra B, hi ha en Blai Berber, del qual xerrarem de la seva producció dins aquest any. Anem a posar primerament una cançó i llavors xerrem una mica d'en Blai Berber.

Preciós aquest tema d'en Blai Barber. En Blai Barber és de l'O, aquest tema és de cada abril, i dins el 24 es va entretenir. Ell és periodista, com ja ho sabeu, eh? A part, és un dels cantants de Black Pearl, el grup que moltes vegades hem sentit cantant i fent festa per els carrers i per les places menorquines. I bueno, dins del 23-24 es va entretenir a composar temes seus propis que feia temps que els arribaven per dins Skype i que tenia ganes de gravar. I va gravar en els Moli Studios de l'O, amb en Pep Villalba, el guitarrista, amb Antonio Almedo, el baixista, i en Aleix Cànovas, les percussions. Aquests tres músics sonen a la majoria de cançons d'aquest disc, i a la vegada hi ha algunes col·laboracions, com en Marc Bosch, també en Simó, en Josep Mercadal, amb el piano, en Lluís Piris, en la trompeta, i en aquest cas, en aquesta cançó que hem escoltat ara, escoltàvem també en Joan Amalià, que també posava veu en aquest cada veu. Aquest disc, ell el va distribuir en xarxes, però està concebut com una obra íntegra. No és allò que diguis, amoll una cançó per internet, ara amoll una altra, i va anar fent cançons així, sinó que això era un concepte. Aquest disc, que es diu Mares, era un concepte tot complet que es pot escoltar per xarxa, per suposat, sobretot, i que bueno, que mos va oferir en Blai, que mos va regalar. Anem a escoltar la cançó que donava títol en el disc, Mares, i que podeu veure per YouTube, si voleu, i seguir-lo, i veureu en Blai com canta amb els seus companys i fa aquesta fantàstica cançó, també. Anem a escoltar la cançó Mares, d'en Blai Barber.

حكايات تيدا حكايات أس أن بلاي بلاي بربي أبرم سنتي أكيوان سنتي تنتظن تنتظن باندا تنتظن أكمبانيمنت بوتنت habitualment l'hem sentit també, bueno, a part de Mes Black Pearl, que també fan així música canyera, potent, ballable, els seus concerts habitualment els fa acompanyat de guitarrista, i són concerts íntims i a bon tell us mostra tots aquests temes i tota la seva versatilitat a l'hora d'interpretar. Anem a un fenomen, anem a un fenomen perquè la següent cantant és ciutadallenca, és Nakiara Oliver, que com sabeu és, bueno, sí que va començar aquí a Ciutadella, però que va arrencar carrera i que està donant voltes pel món amb aquesta gran productora internacional, Universal Music Spain. És a dir, que està fent feina en Universal, que van ser ells que li van editar, els que la van acompanyar, els que li van arrencar sa carrera. Ella es va fer popular i com tots sabem, a través de sa televisió, va participar a l'Operación Triunfo de l'any 23, i, bueno, i a partir d'aquí, després, tot ha estat en xerrem de sa seva carrera. Ella havia començat a estudiar cant, aquí a l'escola municipal de Ciutadella i després va passar a l'ESMUC. A Barcelona ella toca la guitarra, toca el baix i toca també els teclats, però bàsicament ella és coneguda per la seva veu. A la vegada era obertament lesbiana i llavors ho ha manifestat en diferents ocasions per televisió i lluita per la igualtat. I a la vegada també té un altre front de lluita que és TDAH, que ella pateix TDAH, i també en algunes ocasions l'han vista defensant i col·laborant amb aquestes persones que pateixen aquesta malaltia, no? Ha participat en diferents concursos de talents relacionats sempre amb la música, allò és Got Talent, el 19 va participar a La Voz, el 22, bé... Llavors ja va ser com va formar part de l'equip de Laura Pausini, ja ho sabeu, qui seguiu, si vol que ho segueix aquest tipus de programes, sabeu com van a so, aquestes coses. Llavors ella ha fet les seves pròpies composicions i es va editar un disc, li van editar un disc, Universal aquest, i el disc que va editar es diu La Libreta Rosa, i bueno, si qualcú vol tenir el disc, el que ha de fer és comprar-se. Bueno, per suposat, té tot un merchandising, tu li pots comprar camiseta, pots comprar tot a la seva pàgina web, però si compres la llibreta rosa, que és una llibreta bueno, allò molt cookie, on hi ha les lletres de les cançons que ella va fer, manuscrites, diguem, no? Quan tu fas les cançons allò que borres qualque paraula, en escrius una altra perquè creus que està millor, anotes a la vegada els acords per damunt. Tot aquest tipus de punts i de notes és el que hi ha en aquesta llibreta rosa, amb notes seves, amb una mica d'informació també de l'ús del disc, i llavors darrere hi ha un munt de fulls en blanc per si tu vols emprar aquella llibreta per el que sigui. La llibreta rosa aquesta, que és una llibreta en físic, inclou aquest CD on hi ha una sèrie de temes seus i que avui escoltarem. Aquesta ciutadallenca son pare és menorquí, és Oliver, i la seva mare troca és anglesa, és de linatge Williams, el segon linatge és Williams, Ciara Oliver Williams. Va néixer el 2004, per tant, el moment que va gravar aquest disc, el moment que va sortir aquest disc, el 2024, ella tenia 20 anys. Anem a escoltar un dels temes que va fer popular en aquest disc i que, quan sabeu, quan ella actua, hi ha una onada de gent que li va darrere, que omple tots els concerts i bueno, és un fenomen. Nakiara Oliver.

Na Kiara, aquest tema és del parc, i ja ho veus que avui, bé, ja m'ho pensava jo calir-me a posar la discografia així, a més, per ordre alfabètic, sense atendre a cap tipus de raonament altre que aquest. Discos del 24 de menorquins i per ordre alfabètic. I més o manco anem explicant una mica de coses de cada un, i això fa que trepitgem diferents temàtiques.

de mil coses, el seu bagatge ja és impressionant. Anem a posar ara encara una altra cançó seva que es diu 3 de febrer, 3 de febrero, i aquest tema va sortir el juny del 24 i que després va anar inclòs dins aquesta llibreta rosa, que, bueno, ja ho veus, és un poc l'estil de la gent que en aquest moment, el 24, tenia allò entre 12, 15 anys, no? Perquè damunt seria un poc el seu club de fans, que és immens. 3 de febrer, d'en aquí ara, Oliver.

Fins aquí, Nakiara, Oliver Williams. Bé, ja ho sabeu, per tots els qui vos interessi o us hagi agradat aquesta cantant, la podeu seguir. I és complicat poder comprar la llibreta rosa perquè les coses que fa i que edita Nakiara se'n van a la carrera. És a dir, que tu t'has d'apuntar allà i si tens un pot de sort, a lo millor se fa una reedició i t'avisarien i t'enviarien aquesta llibreta. És moltíssim mal a trobar actualment. Els que van tenir la sort de poder assistir a algun dels concerts seus va poder, si va voler, comprar aquesta llibreta rosa. Bé, anem a centrar-nos en un altre grup, que és el grup Figues d'un altre paner, que té, com sabeu, una veu, pràcticament la seva música, del que és la tradició menorquina. Bé, no només tradició menorquina, també la tradició, diguem, de tot el que és la parla catalana. Aquest grup compon i a la vegada interpreta i adapta molt del repertori popular. Moltes cançons populars tenen, diríem, avui en dia estan mal vistes o mal enteses perquè algunes coses que es cantaven fa uns anys, tradicionalment, avui en dia no tenen raó de ser, com pugui ser la violència de gènere, molt habitual en bastantes cançons populars, bueno, sempre s'ha cantat i totes aquestes coses,

però que evidentment avui en dia no tenen raó de ser. I ells moltes vegades aprofiten aquestes cançons per reinterpretar-les i donar-les nova forma i nou contingut, nou concepte. Els arranjaments que fan són arranjaments rics, harmònicament, vull dir, són cançons que per jo estan molt ben gravades. Com sabeu, es componen les figues d'un altre paner, hi ha els germans Villalonga, en la seva neboda també, més alguns components més, que vos podria anar dient el nom. Hi ha una Marta Elka, que també canta i que és violinista, és mallorquina. La neboda és Nauba, Nauba Villalonga, en Joan Carles i Anabel, els dos germans, que qualsevol formaven part del grup Subaida. En Manel Álvarez, que és un excel·lent baixista, i a les percussions hi ha en Joan Flores. A més de lo que són el grup, en el disc han tingut diferents col·laboracions i bé, aquest disc, pel fet d'estar gravat dins del 24, és el motiu per el qual ara mateix n'escoltarem un parell de cançons i el qui no els conegui, ja els coneixerà. Les figues d'un altre paner.

Bé, aquesta cançó que acabem d'escoltar, Ses Tiranes, és una clara idea del que intentàvem explicar quan t'introduïm aquest grup, amb el sentit de que han agafat un tema popular, un tema que ja el recollia Francesc del Branc que fa més de 100 anys i que, per tant, fa moltíssims anys que es canta aquí a Menorca. Sí que és cert que Ses Tiranes, com a tal, també la trobam cantada a altres regions, com per Andalusia, també per la costa catalana, hi ha alguna... la trobam recollida, també. Però aquest estil, així com l'han cantat ells, és com molt menorquina, però a la vegada ells hi han afegit molt de passatges, molt de fragments musicals que l'han fet, li han donat nova vida, nova forma, arranjaments més moderns, bueno, a un li poden agradar o no, però li han donat nova vida, crec jo que és important això, no? I la cançó llueix per si mateixa, no? Musicalment. Llavors la lletra també l'han adaptada una mica i havien donat nova forma de contingut i per tant, allunyat, fet una mica en fora del que era la idea tradicional, no? Anem amb un altre tema d'aquest grup, Temps de Figues, un disc també molt recomanable, d'aquest grup que ja veureu que el fet que hi hagi la cantant d'aquesta mallorquina també li dona el caràcter, diguem que el comparteix molt en silla veïna, i veureu que ja l'accent mallorquí també sobresurt, no? Com és normal amb aquestes veus. La següent cançó que posarem és una que es diu Jota de Supervivència, i veureu que, com han fet moltes vegades altres grups, aprofitant una mica el que és la tradició, el que és l'estil compositiu, la manera de compondre que hi havia les cançons menorquines, amb aquesta idea se fa una cançó nova. De fet, la música és d'en Anabel Villalonga, i aquesta Jota de Supervivència és lletra d'en Miquel Cervera. Una cançó nova, un grup nou, amb aquestes idees atemporals de Menorca, menorquines, no? Anem a escoltar aquesta Jota de Supervivència, del grup de Figues d'un altre paner.

I aquesta era la jota de supervivència de les figues d'un altre paner. Bé, amics, és hora d'acabar. Ja ens hem quedat sense temps. Hem fet un repàs aquesta primera part de la discografia que va sortir dins el 2024. Ho estem fent i escoltant per ordre alfabètic. Després de les figues vindria un altre grup que van editar dos vinils dins el 24. No vos diré qui són, perquè estem acabant. Vos deixem una cançó sorpresa. Vos avís de que és una cosa totalment diferent del que heu escoltat fins ara. És música punk, de lo més rostit que hi pugui haver en el món de la música. Són... Ja vos explicaré més detalls el proper dia, però la cançó sorpresa que vos deixo avui és una cançó totalment diferent a tot el que hem escoltat fins ara, i és això, rostit. Amics, ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres aquest espai. Del grup que vos poso ara en xerrarem el pròxim dia i vos el presentaré, que són molt macos ells. Molt bé. Una abraçada ben forta i vos deixo amb aquesta cançó sorpresa. Adeu!

0: I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
1: De veres d'imatge o...?
0: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
2: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai, la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant, t'estic posant la càmera davant i és agressiu. I li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé, repetim. No, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Sí. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
1: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
2: Clar, jo estava...
1: Tu els hi havies de parlar, també.
2: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà, i jo quan he conegut més gent fent aquest reportatge és buscant ombres, on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions, i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó, i amb 4 borratxos, i dic, vale, aquesta foto l'haig de fer així com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors, sí que em van veure com marejant una mica perdiu per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto, fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir perfecte perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant. I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100% perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
0: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat de les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors. O sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
2: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent. No és un teleobjectiu de... al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja, vestit de negre, amb una càmera a la mà, doncs, a mig estiu, és raro. La gent diu, què fot aquest aquí? Però...
0: Vestit de negre, detall.
2: Però sí que és veritat que...
1: Com és que anaves de negre?
2: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb una samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
0: Clar, l'estiu això perjudica.
2: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i el mes de febrer, espàrecs. A Menorca tenim tres espècies d'espargueres silvestres. La més coneguda i preuada és l'espareguera de menjar. El nom ja ho diu tot. Es tracta d'un arbust d'un color gris blavós armat d'unes grans espines rígides. I els espàrecs són, de fet, els brots tendres que surten d'una tija o tronxo subterrani que es diu rizoma. Els espàrecs comencen a sortir a finals de gener, fins a finals de març, principis d'abril. No hi ha, però, cap any ben igual. El que he vist és que quan els mesos de desembre, i sobretot gener, les temperatures mínimes són molt baixes i seguides, que és quan fa gelades, llavors s'atura el creixement i retarda la seva sortida. Que hagi plogut molt o no, sembla que hi té poc a veure. Quan anem a collir espàrecs, és important no estirar-los des de baix. Hem d'agafar només la part que ens hem de menjar. El que queda acabarà fent mata i espigarà, donant lloc a unes floretes que després passaran a ser fruits, que són unes petites bolletes que segurament haureu vist qualque vegada. I que, per cert, són tòxiques, aquestes bolletes. Els espàrecs, però, són comestibles i se solen fer en truita, per exemple, però la manera que jo m'agrada més és amb un bon oli aigu amb ceba porrera, alls, un pot de julivert, un ou escaldat i quatre sopes, boníssim. Recordeu, però, que si aneu a cuinar, heu de respectar l'entorn i cuir només per consum propi, que n'hi ha d'haver prou per tothom. Per acabar, m'agradaria fer una referència a la seva etimologia, és a dir, d'on ve la paraula espàrec, i segons el diccionari Covemoll, el seu nom ve de llatí asparagus, amb el mateix significat, i de fet, la forma normal, original, catalana, és espàrec, conservada a les Balears, o sigui, com ho deim nosaltres. La forma espàrrec, que presenta doble R, seria deguda probablement a la influència del castellà espàrrego. Auidó, ja ho sabeu, a menjar espàrecs.
0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor d'hadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc d'hadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. Però com que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, que si fos de menestral o un poc intel·lectual.

L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Mala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

que miris cap enrere, cercant moments amagats amb la tendresa de l'hivern.

despentinant els records que et graten el cor.

Quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

que després de la nit retorni el dia, que la flama del primer foc

de cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, Sarrateta.
1: Això era una rateta que un dia trobava una monedeta. Oh, que estic de contenta, va dir. I ara, que n'hauré de fer d'aquesta monedeta? Si la com d'avellanetes, hauré de tirar ses clovetes. Si la com de confitets, me farà mal es ventrellet. Oh. Ah, ja sé què faré. Compararé una coleta i faré una caseta. De ses fues vees faré ses paratetes. Des tronxos, ses biguetes i sa tauladeta. De ses fues tendres faré llençolets i me menjaré suiet. Així ho va fer i encara li sobrà un dineret i se'l comprà de vermelló per pintar-se.

diu la rateta, tot entonada. I es bou va fer... I aixordà la rateta que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi i a ses casetes m'arregirau!» I es bou se n'anà. Es cap d'una mica passes bé i, com veu la rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tota entonada, i es bé va fer amb tota sa força. «Bé! Bé!» I aixordà sa rateta que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi i a ses casetes m'arregirau!» I es bé se n'anà. Es cap d'una mica passes moix i, com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tot entonada, i es moix fa: «Meu, meu!» I sa rateta pega crit: «Veniu, veniu, que de goig m'ompliu i ses casetes també!» Sa rateta davalla des balcó. Es moixet entra dins sa casa. Queden en dia i hora pas casament. I ja van ser partits a convidar cadascú sa seva gent. Se fa es casament i unes noces que hi hagué de dalt de tot. Tots van fer bon cap de taula, sobretot es noví, es moixet, que no donava raó a ses barres. Enfornà fins que n'hi va quebre i un multet més. Es novís se'n varen anar a jeure. Es moix no es podia bategar de res de ple que estava. «Ai, aquesta panxeta meva! Ai, si no esclata avui, ai, no esclataré mai! Ai! Ai, que ja m'ha escapat! Oh, com va romandre aquell llit! La rateta ben maleita deia: «Animal més que animal, que no ho veies que tant d'enfornar t'havia de dur aquestes resultes? I per més burla i afronta, ho hauré de fer net!» I com tenia ribell ple per rentar els llençols, se'n va anar en el torrent, a una embassada, i allà, renta qui te renta, no ho podia fer net de cap manera. I tan fort fregava, tirant el cos enrere i envant, que amb una endinsada d'aquestes pega de cap dins l'embassada. Passen per allà els traginers que venien de la ciutat, i la rateta els diu: «Traginers de sa ciutat, ja direu al meu gat que em vengui a treure d'aquest negat!» «Ja no hi pensarem, ja hi pensarem!» digueren ells, i feren sa seva via. I sí que hi pensaren, i digueren es moix: «Ala, tros d'animal, tens sa rateta que, rentant allò que tu has embrutat, és caiguda dins sa embassada, i tindràs a poc a l'aixa de no anar-la a treure!» Es moix, corre cap a l'embassada, troba sa rateta, s'acosta a sa vorera i li diu: «Què vols que et tregui per una cameta?» «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, que et trauré per sa cueta?» diu es moix. «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, per una oreta?» diu ell. «No, que em faries malet», diu ella. «No res», diu ell. «Te trauré pescollet». Justament com la treia, sense voler, li clava un clau

i li va fer una mica de sang. Ai, quina sang més dolça i més saborosa, diu el polissó. Ell, de golar fraquera, sa talent li va revenir. I no pogué estar, se l'enfonya tota dins sa boca i se l'empassola. Aquell polissó se n'anà a contar-ho als altres moixos com era de saborosa una rata. I de llavors ençà és que els moixos, en veure'n cap, no poden estar, que no s'hi abordin. I qui no ho cregui, que ho vagi a cercar.

excuses. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Oh.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: I crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist unes quantes vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren
1: van coincidir.
0: No, eren Docs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que es deia...
0: Apolo,
1: sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que, no sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí, uah, que guai. Però fa molt d'anys, això. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebrar amb els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, dia amb vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual creat per l'equip de treball de docència no reglada Art en Curs, un col·lectiu de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica al vincle entre creativitat i innovació docent. Pots buscar-nos per Instagram a @samplefilosofic i, si vols participar, no ho dubtis, ens pots escriure a samplefilosofic@gmail.com amb la teva proposta. Dediquem aquest programa a pensar juntes en les fronteres, però en aquesta ocasió en les viscudes per la dona migrant i, en concret, en l'experiència vital com a dona i com a migrant que ens comparteix avui la Marvel León. Abans d'escoltar-la, parlarem de la Glòria Anzaldúa i ho farem acompanyades de l'assaig que escriu la Marisa Belaustegui-Goitia, que es diu Borderlands, la frontera, el feminismo chicano de Glòria Anzaldúa des de les fronteres geoculturals, disciplinàries i pedagògiques. Glòria Anzaldúa va ser una escriptora que va parlar sobre la dona migrant i el seu sense lloc, el seu no lugar, en els espais fronterers. Va descriure els sentiments d'aquell que se sent un altre, de les dones invisibilitzades per la seva falta de privilegi social. El saber produït per la Glòria Anzaldúa té fonamentalment a veure amb l'acte de conèixer o transformar-se creuant a l'altre costat. Des de la seva visió, cada acte de coneixement significa tendir un pont i creuar, abandonar momentàniament el territori que sanciona el significat i transitar així el terreny on només és possible i productiu escoltar, observar i transformar-se. El coneixement desenvolupat per Anzaldúa sorgeix com a reacció a un tipus de feminisme que, encara que hagin aconseguit molts èxits, en relació amb els seus poders de representació, ens van sortir massa prescriptius i sancionadors. Les dones de color se separen en la dècada dels 80 del feminisme hegemònic i de les classes mitjanes americanes i anglosaxones, ja que són evidents, deia ella, dues coses. Una, que les dones no ens uneixen les mateixes característiques, ni pel que fa a la discriminació, ni per com es defineixen com a dones. I la segona té a veure amb les diverses lluites i discursos que es generen a partir de les filiacions de classe, color i sexualitat. Sembla, diu, que les dones blanques i de classe mitjana o mitjana alta se'ls omple la boca al dir «nosotras las mujeres», «nosaltres les dones», per venir-nos a donar compte, gràcies a la producció de les dones de color, que no hi ha un nosaltres automàtic, ni tampoc un dones anticipat. Si aquestes dues categories aconsegueixen existir en un temps i espai determinat, és com a efecte d'un treball de consens i de la definició d'interessos. Són això, al final, un efecte, no un concepte preestablert. El tipus d'escriptura i de treball realitzat per les dones del feminisme marginal a Mèxic no és de fàcil accés. Han produït, però no dins dels canals més visibles i acadèmics. El que ha passat és que la veu, la posició i el tipus de tensions i lluites que provenien d'aquestes dones han estat mediades per dones de l'acadèmia, de posició socialment diferent. Aquest binomi, que ha donat lloc al gènere tan debatit de testimoniatge o de testimoni, ha estat intensament analitzat des de diferents camps. Un dels exemples més visibles i importants d'aquest tipus d'escriptura testimonial va ser el de la presència de les dones zapatistes a la rebel·lió de 1994, en el desenvolupament de posicions polítiques i pedagògiques d'aquest moviment, del moviment zapatista. Doncs bé, van ser i són constants les mediacions i traduccions que les acadèmiques van fer de les seves veus. En un dels treballs que s'havien portat a terme entre hueres i prietes, és a dir, entre indígenes i acadèmiques, amb el fi de conèixer les seves propostes i problemes, va sorgir la discussió sobre la impossibilitat que tenen les dones indígenes i de classe treballadora d'escriure, de consolidar per escrit el seu pensament i les seves propostes. Quan s'estaven debatent les lleis revolucionàries de les dones, que prohibien l'abús de les seves comunitats i de l'Estat cap a elles, i que intentaven assentar les bases per un camí cap a l'equitat entre dones i homes, una de les dones indígenes, que formava part d'aquest debat, va prendre la paraula, va respirar i va dir: «No podremos hacer nada si no nos permitimos descansar. Nos levantamos a las 4 de la mañana y no nos acostamos hasta después de haber limpiado y alimentado a todos. Esto no es antes de las 12 de la noche. Quiero pedir en esta ley revolucionaria que se incluya el derecho a descansar». L'obra de la Glòria Anzaldúa es troba en el context de les tensions de la representació, la mediació i el dret a descansar. La particularitat de la seva escriptura és que l'autora és marginal, de color, i analitza la impossibilitat de parlar i ser escoltats dels subjectes marginals, i ho fa des de la seva pròpia veu i des de la seva pròpia escriptura. La seva obra mostra una infinitat de preguntes, entre les quals podem destacar la reflexió sobre la producció d'una escriptura al límit entre l'activisme i l'acadèmia, al límit entre l'escriptura xifrada i aquella que espera circular àmpliament, al límit entre l'acadèmia i l'experiència que no sap com dir tot allò que sap. Tota la seva obra es vincula a la producció des de les fronteres geogràfiques, culturals, sexuals, de gènere, racials, de classe. La frontera entre l'escriptura acadèmica, autobiogràfica i literària és especialment interessant en l'escriptura d'Anzaldúa, donat que aconsegueix mobilitzar tot el dolor que li causa aquest maltractament i una vida amb poques o sense oportunitats pels migrants, des d'aquest posicionament seu, que és el d'una dona amb totes les marques de la diferència en la desigualtat. Anzaldúa va néixer a Hargill, al sud-est de l'estat de Texas, el 1942, en un petit poble molt proper a la frontera. Va poder accedir a una educació molt mediocre, però una educació que al cap i a la fi li va permetre incorporar-se, tras l'aprovació de diverses classes d'addicció que tenien com a finalitat l'eliminació de l'accent mexicà, al món acadèmic. La Universitat de Santa Cruz no va acceptar com a tesi doctoral el seu escrit Borderlands, la frontera de New Mestiza. I va ser per aquest motiu que la seva posició a l'acadèmia mai no va ser segura i estable. Va aconseguir una plaça com a professor, el que equival a ser professor d'una assignatura. El seu doctor va recomanar internar-la per corregir les xifres tan desequilibrades d'insulina, però no tenia suficients diners per poder cobrir l'hospitalització. Anzaldúa es va passar la major part del temps escrivint al seu ordinador. Fins i tot unes setmanes abans de morir, va dedicar part d'aquell temps a trobar medicines econòmiques o barates a internet. La mort de dones famoses, de dones de color, que viuen a la pobresa o a la semipobresa, no és un succés tan estrany. Audre Lorde, per exemple, tampoc tenia segur mèdic ni un treball estable i va morir de càncer sense un tractament especialitzat. Ana Revilla diu: «No viven muchos años estas mujeres de color». I denomina aquesta forma de morir fatiga debida a la batalla racial. Els indígenes zapatistes, en les seves lleis revolucionàries, van ser sancionats i no van incloure finalment el dret més discutit, el dret a descansar. L'obra d'Anzaldúa respon a una resistència a la teoria, però a la vegada una necessitat de teoritzar des del cos, des de les experiències i des de les transaccions que és necessari realitzar des del feminisme i des dels estudis de gènere per poder entendre'ns i construir opcions de mons millors entre diferents.
1: Avisa radioients. Totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
0: Al programa d'avui comptem amb la coordinació de continguts de Ferran Tomasa, que parlarà amb la Marvel León en una entrevista per conèixer l'experiència d'aquesta colombo-catalana, tal com ella es defineix, sobre migració que la va portar ja fa 21 anys a Barcelona des de Colòmbia. Ens fa especial il·lusió compartir amb totes la manera que hem trobat de travessar les fronteres materials que ens separen en aquests dies. Què hi ha millor que el so? Amb les seves ones, capaces d'arribar on volen, sense demanar permís i sense que res les pari. Amb el so i la màgia de les mans de Nara Isneus, recuperem el poema de José Luis Regojo, que l'any passat va formar part del programa de Fronteres, on també vam pensar juntes sobre la migració i que es diu Palabras Refugiadas. També escoltarem un nou sampling del creador i raper Oscar Dalton, el que podeu seguir per Instagram si voleu conèixer les dates dels propers concerts. Tot això conduït per mi mateixa, la Bàrbara Ballarri, i creat pel col·lectiu artístic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Art en Curs, amb la col·laboració de Ràdio Sió Agramunt, Ràdio Far Menorca i Ràdio Salrà.
2: Frente a la orilla,
3: del Mare Mortum, he lanzado los acentos de mi lengua materna.
4: Nadan como pececillos, en busca de plancton para alimentarse.
2: El filo de la luna, nítido como el horizonte, nos abraza.
5: Las estrellas callan y se miran al espejo sin darnos una explicación.
6: Puede que algún día
7: los acentos de las personas ahogadas
8: se mezclen con los míos,
7: los mismos.
8: Entonces,
7: unidos por sílabas,
9: hablarán de los horizontes que nos unen, cantarán de la lejanía, del pasado,
10: de lo invisible.
9: Canción de cuna,
10: a lo que nunca se logra.
11: El equilibrio.

0: primer lloc et volia demanar que et presentessis.
1: Vale. Hola, Ferran, jo soc la Marvel, Marvel León, soc de Colòmbia, de Bogotà, porto a Catalunya 21 anys. Jo vaig arribar aquí el dia de Sant Joan del 2001. De professió soc terapeuta ocupacional, he fet la carrera a Bogotà, a una universitat, i res, una vegada terminada la carrera, agafo la motxilla cap a Barcelona, i aquí estic.
0: Molt bé. Doncs el primer que et volia preguntar és per què vas venir i com vas venir?
1: Vale. Per dos motius. La primera raó va ser personal. La meva família, la meva estructura familiar va canviar i jo era la filla gran. Qui tenia la responsabilitat d'ajudar era jo. I clar, la Marvel terminava la carrera i era la Marvel la que tenia que viatjar. La primera opció era Nova York. Sí, Nova York, perquè tinc família. Però no m'agrada la cultura yanqui, la cultura americana. I tenia amics a Barcelona i he dit cap a Barcelona. Sí, sí, i per això. I la segona raó és que la meva carrera en Colòmbia se va privatitzar. Va haver una reforma molt, molt heavy de la salut en Colòmbia en el 2000. Clar, tota la gent que se graduava se tenia que anar al lloc, a lo privat, i no hi havia feina. És que no hi havia feina ni per fisios. La meva carrera és doble. Jo tinc també la possibilitat, tenia la possibilitat en el 2001 de fer fisio aquí a Espanya, però no em va deixar l'homologació. Quan he fet l'homologació no me deixaven perquè me feien ver més assignatures i més rotllos. Però bueno, la llei va canviar, va privatitzar tot el tema de la rehabilitació, la situació familiar meva ja era complicada, ja havia escoltat que hi havia feina aquí i marxé amb el diploma i cap a lluitar.
0: Molt bé. En quin lloc queda la realització personal amb tot el trasbals que suposa migrar? És a dir, en quina posició hi ha la supervivència, imagino, inicial de quan arribes, i en quin lloc poses o trobes
1: la meva realització,
0: la realització personal? Sí.
1: Pues al terra, sota el terra, perquè mira, la meva expectativa era diferent. Jo ja sabia, jo vaig viatjar jo me considero sempre l'ho he dit, Ferran, una emigrant, una il·legal afortunada, perquè jo no he creuat l'oceano, el mar, en una patera, però sí que tuve l'oportunitat de viatjar en un avió, jo viatjava com a turista i al terminar el permís de turista pues ja me quedé d'il·legal. Però l'expectativa era diferent, era més bona del que va ser la realitat, no? Jo pensava que m'iba a comer el mundo i el mundo me comió a mi. Perquè quan eres il·legal no eres ningú, és que no existes. Jo estuve 6 anys aproximadament per poder ser una persona legal. I de feines, pues la meva feina, no, és que la meva feina, la meva carrera de terapeuta, fins al 2007-2008 no vaig començar a exercir, perquè no tenia ni el permís legal per a treballar, no tenia l'homologació encara, l'homologació se fa a Madrid, has d'anar a Madrid per fer l'homologació i te lo posen molt, molt, molt, molt difícil. Papelotes, assignatures, quan jo ja tenia una carrera, i una carrera de quasi 5 anys, entre les 4 de la carrera i la pràctica rural que fas, són 5 anys. Bueno, va ser molt complicat. I la meva expectativa i la meva autorrealització, pues, al terra, perquè me frustrava. Jo penso que les meves ganes de lluitar m'han fet que continuara, perquè sí que he pensat de tornar a Colòmbia. Perquè jo pensava, si a Colòmbia tinc un lloc, a Colòmbia soc terapeuta, aquí no soc ningú. He fet feines de totes, de les que, bones, de les que te puguis imaginar, de totes. Cangur, netejava càterings, rentava plats i copes en una casa de càtering, he treballat al Tibidabo, aquesta cafeteria que hi ha al Tibidabo, he vengut souvenirs en frente de la Sagrada Família, en una paradeta d'una dona catalana, molt catalana, i he fet de tot. I la meva feina, com ho veus legal? Doncs pues, la feina de canguro. Sí, sí, treballava per una família francesa i ella és la que hizo que jo fos persona que existiera aquí. I una vez, ho tenia clar, una vez que jo fos legal, la meva idea era poder ejercer la meva professió, homologar la carrera i treballar. Al 2018 vaig començar a treballar com a terapeuta.
0: Molt bé. Una mica ja en vas parlant, però quins són els impediments principalment, i les avantatges d'emigrar, si és que n'hi ha algunes.
1: Sí, sí que n'hi ha, i tant. Impediments? Doncs pues la cultura, el xoc cultural. Aunque sigui latinoamericana, hi ha moltes diferències. Per mi va ser molt, molt difícil acostumar-me, no? a la diferència cultural, el clima, la comida, el menjar, que m'agrada més. Ara puc dir que jo sempre dic que soc colombo-catalana. M'agrada molt més el menjar de Catalunya que el de Colòmbia, ara mateix. Però sí que hi ha moltes diferències. I totes les traves institucionals, governamentals, jo recordo fer files, nits enteres, per tramitar la meva permís de residència. Era una trava tras altra. Veníem a treballar, veníem a portar i érem gent formada. Jo trobava gent, arquitectos, advocats, metges, a les files del govern civil que està allà a Barcelona, fent files per poder tramitar un permís de residència. Era duro, no? I les avantatges, moltes. M'he fet més forta. En casa som quatre germans. Jo sóc la gran, però estic segura que els meus germans és que no haguessin aguantat el que he aguantat aquí. No sé, m'he fet forta. I al final he arribat al cor de Catalunya, a Santpedor. He sigut la directora del centre municipal, una residència geriàtrica, i no sé, he fet la meva família aquí, m'he casat amb un català, me casaré amb un català, i no sé, he après molt, Ferran, que estic segura que si me quedo en Colòmbia és que no. Hi ha coses bones, hi ha coses dolentes.
0: Bueno, una mica això que dèiem abans de la realització personal, no? Suposo que un cop dones la volta,
1: sí.
0: I bueno, ja ho estàs dient tu, no? Una mica, quan li dones la volta i passes a ser legal i passes a tenir els mateixos drets,
1: sí.
0: La realització personal té una altra dimensió, no? Suposo que et pots tornar a realitzar inclús potser millor del que hauries pogut fer al teu país d'origen, no?
1: Sí, que és veritat. Una vegada passes a existir, com dic jo, deixes de ser il·legal. A ser legal, ja, si tu ho tens clar i tens clares les teves metes, doncs cap endavant. Jo, a pesar de ser il·legal, jo he fet un màster també. Jo continuava, eh? Jo treballava en el que em deixaven, però a la part estudiava, perquè és que era la meva meta era esa, no? Formar-me, cultivar-me per continuar. Sí, a la vegada que feia de cangura i en Pedralbes, que Pedralbes, que m'acordo mucho, a la part feia un màster, una especialització de la meva carrera. Sí.
0: Quina és la teva situació actual?
1: La meva situació actual? Pues ara ja, mira, he aconseguit la nacionalitat, ja tinc la doble nacionalitat, tinc la colombiana i l'espanyola, que en realitat me l'ha donat Espanya, la nacionalitat. Tinc una feina fixa, he deixat la direcció perquè era incompatible amb mi, treballo com a terapeuta. Tinc una mitja jornada perquè tinc una família molt maca que vull cuidar i acompanyar i estic molt bé. He deixat Barcelona, he estat a Barcelona 13-14 anys i ara estic aquí a Santpedor, al cor de Catalunya, ja porto 8, quasi 9 anys i estic molt bé. No he tornat a Colòmbia perquè...
0: No he tornat per res?
1: La última vegada va ser que el nen gran tenia un any, de 12, doncs 11. No. Tinc la sort que la meva família també és una mica viatgera. La meva mare venia un cop a l'any. Ens hem trobat a Nova York, també perquè tinc família. La meva germana està casada amb un noi d'Alemanya, Stuttgart, i doncs elles van... O sigui, que la meva família de cor, la més important, germanes i mare, sí que les estic veient. O sigui, que no sé, no hi ha una connexió ara mateix amb Colòmbia. No, i el vincle és molt, molt, molt petit. I no tinc la necessitat d'anar a Colòmbia. Soc colombiana i tant que sí. I el meu fill gran, que el meu exmarit és colombià, ho té molt clar i té les raïces colombianes com més marcades que la petita. Però no, estic molt bé aquí. Soc colombo-catalana. Sí, ho tinc molt clar.
0: Sabent tot el que saps ara i sabent com t'ha anat venint cap aquí, si poguessis tornar enrere, tornaries a fer el mateix? Tornaries a mirar cap aquí?
1: Sí, tornaria a viatjar, sí. Perquè ja t'he dit jo que he après moltes coses. I he conegut molta gent, molta. I he fet la meva família de sang està a Colòmbia. Però aquí tinc una família. Tinc una família, aquesta, que és el que decimos en Colòmbia, la família elegida, la família que tu eliges, que te vas trobant que te vas trobant per el camí i tinc vincles molt, molt forts. A Barcelona tinc un cercle d'amigues que han sigut les meves germanes, que són les meves germanes de vida. I aquí al poble també he fet un vincle molt, molt fort. Clar, perquè si no tens família, què fas, Ferran? Com que t'agafes més fort a la gent que trobes al camí. I sí, sí, tornaria una altra vegada a viatjar, estic segura. Penso que són més les coses bones que les dolentes que m'han passat com a immigrant o com a il·legal. Sí. I de tot això dolent que m'ha passat, segur que he après molt.
0: Tu tens fills?
1: Sí.
0: Sí, els teus fills un dia plantegen que, pel que sigui, per necessitat o per voluntat, volen migrar a un altre país? Quina seria la teva...
1: Jo les animo a que viagin, i tant que sí. Jo sí. Perquè és que jo penso que la immigració controlada és beneficiosa. És que enriquece. Viatjar, el que tu pots aportar, jo penso que enriquece. Jo vull sí que viatgi. Sí. El que passa és que, òbviament, Ferran, no m'agradaria aquesta immigració més dolenta, no? Que sigui d'una altra manera. No
0: potser no sigui lo forçada que va ser per tu.
1: Exacte, per mi va ser forçada. Sí, sí. I l'he parlat moltes vegades amb la meva mare. Sí, sí. Jo en aquell moment, és que era molt jove, 21 anys. Ara, la Marvel. La Marvel ha terminat la carrera, la Marvel és la gran, cap a algun lloc, no?
0: Cap a treballar.
1: Sí, el que sí m'han donat dues opcions, a treballar. Dues opcions, o Amèrica, Nord-Amèrica o Europa. Jo, no sé, la cultura europea, la meva mare és una mica hippie, i jo, cap allà.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Vale. No sé si hi ha alguna anècdota, alguna experiència...
1: Moltes experiències.
0: ...particular que vulguis explicar-nos?
1: Moltes. És que moltes. És que des del primer dia, ho recordo, tinc una experiència des del primer dia en l'aeroport con un policia, mosso d'esquadra, llegant. Jo, 21 anys, sortia de Colòmbia la primera vegada, les expectatives ja deia que eren molt altes. Hi ha una diferència lingüística important, eh? Parlem castellà, però hi ha moltes diferències. Jo recordo aquell home que em deia, jo atabalada, trastocada, moltes hores de jet lag i tot el rotllo, i me para, no sé, me va haver molt perdida, molt jo que sé, i me para i em diu, la maleta, pues poso la maleta i em diu, dona'm els bitllets. Sí, bitllets. Claro, en Colòmbia, los bitllets és el dinero. El dinero. I jo, ay, Dios mío, este policía me está pidiendo el dinero. Yo le saco, yo traía un voucher de $1,000. $1,000, pues claro, pero para sobrevivir. Le saco el billete. Lo que en Colombia es el billete. Se enfadó muchísimo. Claro, cuando él vio que yo sacaba el dinero, pilló un enfado. Y yo, este hombre me deporta. Este hombre me torna acá para Colombia. No, yo no. Lo que en Colombia nosotros llamamos el ticket. El ticket de vuelo. Ajá. Él volía a ver el meu ticket de vuelo.
0: Claro.
1: Y yo le saqué el dinero.
0: Y se pensaba que a lo mejor le estaba sobornando.
1: Yo qué sé. El primer día. ¿Ya ves la diferencia lingüística?
0: Sí, sí.
1: Lo que para él era el billete, para mí era el dinero. Y yo, bueno, y de ahí vamos. Experiencias muertas. Dolentes, alguna. En Barcelona, alguna dona, alguna vagada en el autobús me va a demandar que me aixecara porque yo era de fuera. Y no lo hice. Es que no lo he fet, porque yo había pagado el meu billete. Yo ya era legal, yo ya pagaba los meus impuestos. No, es que no. Sí, sí, tal cual, es que recuerdo que me ha dicho, nena, tú, aixeca't, que tú eres de fuera. Y yo, perdona, ¿qué pasa que sigui de fuera? O sea, ¿no tinc dret? Yo no estaba a fer res, yo no feia res dolent ni res malament. Estaba segura en el autobús, porque estaba cansada que había anat a treballar tot el dia. Volia tornar a casa segura. Y me va a ver, sí, sí. Pero no me ha aixecat. No.
0: Ara que parlem de discriminació, a part del una mica el racisme institucionalitzat aquest que comentem, no?
1: Sí.
0: De les traves que...
1: Sí, te posen moltes traves.
0: No sé si el racisme és alguna cosa que hi has anat percebent aquests anys.
1: Molt poc. Per mi, molt poc. Hi ha coses puntuals, com aquesta cosa que va passar a Barcelona, com a directora de la residència també va passar alguna cosa puntual amb una treballadora que no em parlava per ser de fora, jo li parlava i no m'escoltava, és que ni me mirava. No me mirava i va ser una cosa molt puntual. Tenia també una usuària en una residència que també no parlava a la gent forastera. A la gent que fos forastera no li parlava. Clar, una persona gran. Jo ara aquesta part sí que l'entendia una mica, no? Hi ha gent que mai ha sortit d'aquí i que no ve més cap allà. Però són coses molt puntuals. Que m'hagin passat alguna cosa així heavy, no. Sí que he notat molta discriminació institucional. I molta gent pensa que la immigració, que hi ha gent immigrant com jo, se li donen moltes ajudes. Jo no sé, però a mi, ninguna. Jo no he rebut mai cap ajuda econòmica de ningú, eh? Espanya, Catalunya, no, sí. Mai. Tot el que jo tinc, o el que m'he guanyat, o el que he treballat, és per mi. A mi no m'ha donat res. Al contrari, moltes traves al principi. Moltes traves. No podia... és que ni comprar-me una tele, ni alquilar... ni alquilar un piso, que no era... Era tot molt complicat. Però la gent, amb l'empenta i les ganes, pues aguanta, no? I va lluitar, fins que... Sí. Aún no sé, Ferran, com està el tema de la llei d'estrangeria. No tinc ni idea. No sé, perquè ja ha passat tant temps que jo ja he passat per aquest via crucis, perquè va ser un via crucis. Al final, per fer-lo tot més fàcil, per el tema de la nacionalitat, ja teníem una mica de diners, contraté un abogado especializado en extranjería, que era todo más fácil, porque ya lo gestionaba, ya no andabas tú al gobierno civil a hacer aquellas filas eternas, ya lo feía el abogado, pero bueno, has de tener una mica de recursos, porque si no, ¿qué paga un abogado?
0: Sí, sí. Parlàvem ara de la discriminació institucional, del racisme que hauries pogut patir. No sé si des del punt de vista social hi ha també una discriminació que tu hagués pogut
1: veure. Sí, perquè la gent a nivell social també té un estigma, no? Quan eres immigrant. No sé, pensen que tota la gent que ve de fora o és gent mala, gent dolenta, gent que no vol treballar o gent que no és bona i no és així. Perquè és el que t'explicava abans, no? Hi ha gent de tot. Hi ha gent que per raons no pot exercir la seva professió i marxa. O gent que no té professió que també vol emprendre, no? Vol aprendre, vol formar-se, i això és lícit, és que és totalment lícit. És com, per exemple, quan va una persona de fora a Colòmbia, perquè ho sé de primera mà, és que com que tot és més fàcil allí. No sé, se li obren moltes portes perquè és un europeu. I és diferent quan ve un latinoamericà, un africà, una persona d'Orient, a Europa, a lo que nosaltres ja menys primer món, no? Los del tercer món són, què són? Són diferents? Pues no. I socialment hi ha un estigma molt, molt, molt gran. I jo penso que la gent està equivocada. La societat. Està, no tota, perquè no està bé generalitzar, però sí que hi ha molta part de la societat que pensa que la gent que ve de fora és gent dolenta.
0: I amb els 21 anys que portes aquí, creus que això ha anat a millor o a pitjor?
1: Pues, jo diria que està igual. Que està igual. Sí. Està igual, perquè és una cosa que desafortunadament no ha canviat ni ha millorat. Jo penso que ara, amb tot això que ha passat a Afganistan, totes aquestes guerres, hi ha gent, i jo sempre he pensat que la gent d'aquí, especialment sí, de Catalunya, que és on estic jo, és una gent molt solidària. Jo tinc moltes amigues que amb tot això que ha passat a Afganistan o quan hi ha alguna cosa natural, que és gent que està disposada a ajudar. Però encara falta, Ferran, encara falta. Encara falta fer molta feina per tema acabar d'acceptar, no? I deixar aquest estigma que hi ha amb la migració, amb els refugiats. I tant que sí. Jo tinc amics refugiats de Colòmbia, de zones molt, molt complicades per tema de la guerrilla, que lo tenen molt complicat, eh? El tema de los visados, el tema de poder treballar. És al final gent que torna a marxar.

0: No sé si creus que es podria fer més. Evidentment, des de les institucions segur que sí, no?
1: Sí.
0: Però des de, no sé, des de les entitats, des d'algun altre col·lectiu, es podria fer més per millorar les condicions.
1: Jo penso que sí. Sí, sí. I des de les mateixes cases, o sigui, des de la formació, des de lo que nosaltres les expliquem i les ensenyem, no?, a los nens. Jo penso que des d'ahí. Acceptar a l'altre, a l'altra, sigui com sigui. Blanc, negre, achinat. És que des d'ahí, no?, des de la cuna. O sigui, des de quitar i borrar tot això de la estigmatització de la gent de fora. Jo penso que passa des d'ahí. La base està ahí. I ara després, bueno, lo que pugui venir en quant a institució i ajudes, però bueno, ahí és quan la gent... Jo a vegades penso, no?, que molta gent d'aquí s'enfada con la gent de fora per el tema de les ajudes. Però és que ja me gustaría a mi saber realmente quales són aquestes ajudes, no? És veritat que hi ha convenis. A Marroc hi ha un conveni, a països de l'Àfrica hi ha convenis que pacten, pues, los señores de corbata, los jefes, los... Claro, pero que en realidad no arriban aquí ha de arribar.
0: Tu vas migrar de Colòmbia a Barcelona. Suposo que has hagut d'anar migrant diverses vegades fins a arribar a Santpedor.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo he estat a Barcelona 13 anys allí treballant i me van a fer una oferta de feina, una proposta de feina aquí al Vallès, a Santpedor. I he tingut que emigrar una altra vegada. Però la gran diferència és que la primera vegada, quan vaig arribar a Barcelona amb 21 anys, no tenia por, perquè era tan jove, tenia el diploma, la motxilla i ala. Però quan és mare o quan tens una responsabilitat, pues és totalment diferent. Jo confieso que és la vegada que més por he tingut en la meva vida. Quan vaig arribar a aquest poble del Vallès, fred, era desembre, tenia molt fred, no tenia ningú, però ningú, el meu fill i jo, érem els dos aquí, començant una nova vida. I aquesta vegada sí que tenia molta, molta por. És molt diferent emigrar tu sol, perquè has de fer la teva vida. Però quan tens la vida d'una persona petita, a la teva responsabilitat, pues és molt, molt més dur. Però bueno, saques les garres de mare i a ona i a lluitar, sí, sí. Sí que hi ha una diferència molt gran.
0: Com ho ha viscut el teu fill?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Va ser admirable, eh? Com se va adaptar. Els nens s'adapten i t'ensenyen moltes coses. Jo pensava que li va costar molt més. Ell tenia 5 anys, 4 i va fer 5. I molt bé, ell se va adaptar super, super fàcil. La gent del poble, de la mateixa escola, li van ajudar molt. Sabien que venia de Barcelona i va ser tot molt fàcil. La veritat és que per als nens aquest procés va ser molt fàcil. Jo tot el que patia jo com mare, ell ni se va enterar. No, la veritat que molt bé. Tenia una malaltia allí a Barcelona crònica que d'aquí a Sant Pedro se va curar. No sé per què, el cap, l'entorn... però se va curar d'aquesta malaltia i és un nen totalment adaptat, feliç, parla el català millor que ningú i és feliç. Ell és molt, molt feliç estant aquí, sí, sí.
0: Ara que aquesta època que estem, que malauradament torna a sortir a la tele tot el tema dels refugiats, amb el tema d'Ucraïna, no sé, aquestes situacions que què et comporten? Si em desperta algun record o si tens alguna reflexió a fer-nos?
1: I tant, crec que sí. Jo, a mi se me remueve todo. Soy una pro immigrant, perquè lo soc, és que soy immigrant. I quan veo totes aquestes coses, pues se me remueve, perquè és que a mi m'ha passat. Ja te dic jo, i torno a repetir, que he sigut una il·legal o una immigrant privilegiada, no? No he marxat de Colòmbia perquè... Sí que en Colòmbia hi ha un conflicte civil armat no declarat, perquè és que no hi ha. En Colòmbia hi ha una guerra civil, però a mi directament no m'ha afectat. En Bogotà era una situació personal de la meva família. Jo no marxé de Colòmbia huyent, no tuve esa situació. Però me poso en les sabates de totes aquestes persones que marxen d'Afganistan, Ucraïna o la gent d'Àfrica, que les tenim aquí al costat, la gent Seguro que lo han de estar passant molt malament perquè fessin

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després en

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

cara es perd un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sona, surti per l'horitzó.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: i crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si tu l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren
1: van coincidir.
0: No, eren Docs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es deia sala que hi havia... no, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí. Uau, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

cerques dia en què sa gent no sigui jutjada pel seu color de pell, sinó pel contingut del seu caràcter. Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Podeu recordar el precís moment en què vos vau donar compte que éreu menorquins, que pertanyeu en el poble de Menorca? Jo he de confessar i confés, amb un poc de vergonya, sincerament, que no ha estat fins fa poc que m'ha posseït amb bastanta profunditat aquest sentiment de pertinença en el nostre polit poble de Menorca. Pot ser senyal de maduresa o pot ser de senectut, però crec que té més a veure amb allò que es diu que una cosa es valora molt més quan l'has perduda. I, bueno, no fa falta seguir que me calent. Obrim el programa amb aquesta cita de Martin Luther King Jr. I, com veus, no ratllarem d'identitat menorquina, sinó d'identitat racial, amb una novel·la original com a poques, única, plena d'ingeni i moltíssima diversió. Rellam avui de Oreo, d'Anna Fran Ros. Comença un nou capítol titulat Menú per a gourmets. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Free.

I començam amb aquesta Yiddisher Charleston, de la Klezmer Conservatory Band. I vosaltres direu, estiu ha començat amb una cita de Martin Luther King, perquè sembla que vol ratllar del tema racial afroamericà. Però posa de començament una cançó de Klezmer, gènere musical jueu per excel·lència. Aquí què passa? Recordeu que això és una biblioteca diferent.

0: Oreo és com es coneix a la nostra protagonista d'avui, qui rep aquest sobrenom pel contrast entre els seus llavis foscos i la blancor de ses dents, una imatge molt clara que m'ho remet a la coneguda galeta.
1: Cada dia, en algun lugar del mundo, un niño descubre la forma de comerse una Oreo.
0: Una lota molt intel·ligent, molt espavilada, descarada, amb una seguretat en si mateixa que ni la tramuntana podria doblegar. En paraules d'un dels seus concos, aquesta lota té úter, una vertadera destructora de pilotes.
1: Cada dia, en el...
0: Noreo és filla d'una mare afroamericana i un pare blanc jueu, i per tant tenim una dualitat, un doble component racial. Un pare que aspira, deixant a la seva filla una sèrie de pistes molt absurdes, per si qualque dia aquesta vol retrobar el pare biològic. D'aquesta manera, la nostra valenta protagonista emprendrà un viatge fascinant pels carrers de Nova York, una creuada personal que la durà a visitar diversos llocs i trobar els personatges de lo més estranys i meravellosos. Una odissea que és una paròdia del mite de Teseu. En el llibre hi ha un apèndix amb equivalències de personatges. Una reinterpretació en clau feminista, plena d'humor i referències a la cultura pop dels 70.

La principal característica de la novel·la és el llenguatge, que mescla diverses formes i idiomes, els quals s'associen a la posició social, intel·ligència, zones geogràfiques, estatus socioeconòmic i raça dels personatges. D'aquesta manera, trobarem diferents accents, argot de carrer i també més academicista i, sobretot, la novel·la està ruixada de termes en yiddish. Per la qual cosa, allà en el final del llibre, un petit diccionari amb els termes, per si els vols consultar. Però tampoc fa molta falta, perquè prestant un poc d'atenció en el context, pots desxifrar el seu significat. I tot aquest masclòrum, exquisidament i elegantment, està narrat per una veu omniscient en tercera persona que fragmenta i compartimenta el relat com se li refot. Així trobarem diagrames, equacions, menús, anuncis, cartes i altres fonts que rompen la narrativa.

i, finalment, destacar també els personatges increïbles. Coses com un editor de so mut que es comunica amb ròtols com es descòmic, un al·lot actor que ratlla anglès amb gramàtica francesa, un proxoneta que vesteix de rosa, un home monstre amb priapisme, etc. Una novel·la fantàstica que hauré de rellegir una vegada rere altra només per prendre nota sobre creació de personatges.

0: I tot això converteix a Oreo
1: cada dia
0: en una novel·la post-tot. Postmoderna, postavantguarda, postpolíticament incorrecta, etc. Una obra originalíssima, avançada en el seu temps, plena de jocs de paraules i referències a ella mateixa. Multifacètica i multilingüe, ambigua, boja, valenta i delirant, que ratlla d'identitat i que exposa els contrastos i conflictes socioculturals i religiosos de l'època i qüestiona conceptes de raça, cultura i patriarcat. Una narració irònica i fresca, allunyada de qualsevol patró convencional. Una novel·la irrepetible, una autèntica delicatessen. La llagosta a la biblioteca. I avui, el nostre crustaci de Sant Valentí no s'ha romput gaire a les banyes per cercar una parella a la nostra deliciosa Oreo.
1: Cada dia, en algun lloc del món...
0: Mos fixem en la paraula amb la que hem acabat la secció literària. Avui anirem de bracet en el circ amb Delicatessen, de Jean-Pierre Genet i Marc Caró.

a Delicatessen, mos endinsam en una ruralitat francesa d'una època incerta, que podria ser molt bé la França de postguerra o una de postapocalíptica, per la seva falta d'aliment. El nostre protagonista és un pallasso sense feina, qui accepta un treball de manteniment en un bloc de pisos, habitat per gent bastant peculiar i liderat per un carnisser qui amaga un antropòfag secret. Això és un spoiler.

La pel·lícula és una faula surrealista amb un humor negre molt singular, amb un toc gamberro escatològic i de 10 escudelles de cafè. Una pel·lícula que destaca sobretot per la seva posada en escena i estètica, que veu molt del còmic i del videoclip, d'aquí tant de cafè, i també del cinema mut. És molt important en els personatges, la mímica, els gestos i la seva expressivitat. Una estètica asfixiant, producte de colors terrossos, de grocs degradats i verds d'humitat. I una posada en escena que sembla desordenada, amb molts objectes i mobles apilats un damunt de l'altre o posats de qualsevol manera. Quadres descolorits, arrambadors torçuts o escletxes per totes les parets donen forma a aquest món obscur i tenebrós, desolador i hostil, però també ple de poesia i riures circenses. Una festa visual on també destaquen aquests estranys o excèntrics personatges. Una parella que vesteixen sempre a la moda, un home que col·lecciona granotes i caragols, o un grup de resistència vegetariana.

com he esmentat a la introducció d'aquesta secció, Delicatessen està dirigida a quatre mans, i en ella, així com en la seva següent pel·lícula, La ciutat dels fiats perduts, es nota aquest toc de còmic, fantàstic i extravagant, que li va donar en Marc Caro, qui venia del món de la il·lustració. I a partir d'aquesta segona pel·lícula, en Jean-Pierre va voler continuar tot sol. Va venir a Melí, que en el seu moment va ser una cosa com molt desmesurada, que en el meu parer és una pel·lícula excessivament sobrevalorada. Però aquest director no ha tornat a aixecar cap. La seva filmografia, des de llavors, és un intent per igualar, sense èxit, aquestes dues pel·lícules, que, com diu el títol del capítol d'avui, són menú per a gourmets.

tribu, poble, nació, que es considera pertanyent a la mateixa soca, en el mateix grup ètnic, o categoria de persones, d'individus, que tenen característiques, interessos, habituds, etc., comuns, o divisió de l'espècie humana basada en criteris biològics. Aquestes són unes quantes definicions de raça que hi ha en el diccionari. I sí, és molt polit pertànyer a una mateixa comunitat, ser d'un poble. A qualque banda hem de pertànyer. Però al·lotes i al·lots, ja no estem a la prehistòria o en època antiga. Vull dir amb això que ja no hi ha necessitat de conquerir altres pobles, de fer la guerra a altres pobles per imposar unes determinades tradicions, cultura, idioma, etc. O, simplement, per por en els demés. Quina necessitat hi ha d'emprendre una Ilíada si Troia no existeix? Així que deixem de tenir enveja i por en els altres pobles que no són com nosaltres i anem a estendre ponts. Deixem d'odiar els altres que s'odi el que fa és estrènyer el culet i no deixar sortir la merda.

0: I fins aquí aquest menú gourmet d'avui. Oreos.
1: Cada dia, en algun lugar...
0: I carn humana. Menú guapo, guapo. Exquisit com a pocs. I lo bo és que no és gaire car. Per degustar-lo no fa falta anar a un restaurant que ofereix experiències gastronòmiques a preus ridículament desorbitats. Jo ja estic content amb un bon panet de formatge fregit amb tapres. El menú d'avui està a la venda pel preu d'un llibre. Compreu llibres, qualsevol llibre. I de la mateixa manera que no s'ha de tenir por dels altres, a no ser que sigui un assassí en sèrie, no tingueu por dels llibres que són una mica diferents. Sigueu curiosos i doneu-los una oportunitat. Vos poden meravellosament sorprendre. Deim adeu una altra vegada amb Gilles Scott Heron i la seva The Revolution Will Not Be Televised. La revolució.

No te podràs quedar a casa teva, germà. No te podràs connectar, ni encendre, ni fugir per potes. No te podràs perdre en l'heroïna, ni evadir-te, ni anar per una cervesa durant els anuncis, perquè la revolució no serà televisada. La revolució no serà televisada. La revolució no te serà duta per Xerox en quatre parts, sense les interrupcions dels anuncis. La revolució no te mostrarà fotos d'en Nixon tocant una corneta i dirigint una acusació contra John Mitchell, el general Abrams i Spiro Agnew, perquè s'està menjant una botifarra confiscada d'un santuari de Harlem. La revolució no serà televisada. La revolució no te serà duta per la Chaffer Award Theatre, ni per les estrelles Natalie Woods o Steve McQueen, ni per Bunwinkle ni per na Júlia. La revolució no li donarà sex appeal a la teva boca. La revolució no te llevarà escruiximent. La revolució no te farà lluir 2,5 quilos més prim, perquè la revolució no serà televisada, germà.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené.
2: Correcte.
0: És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els erms de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.